Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 3 de la matinada. Onades de música. Les cançons més tranquil·les.

0: Escoltes Nova Ràdio Lloret, música nit, la música dels teus somnis.
1: Tot el que tinc és tot el que m'has donat. Com pot ser que no et preocupi que depengui tant de tu? Et vaig donar tot l'amor que duia dins. Veig que m'has mentit i em resulta ben absurd.

0: Nova Ràdio Lloret. Són les 6 del matí.
1: Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon dia, bona hora. De 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
2: Escoltes la fórmula musical, de la ràdio de Lloret de Mar.
3: Yeah, I'm dancing September, I know. I'm so happy. This song so makes me want to scream. I'm so excited.

El Centre de Formació d'Adults de Lloret de Mar obre el període de preinscripció per al curs 2026-2027 i trobaràs una àmplia oferta formativa. Graduat en Educació Secundària GES. Preparació per a la prova d'accés a grau superior. Informàtica, Llengua Catalana, Anglès, Castellà per a estrangers i Alfabetització. Pren nota. La preinscripció acaba el dilluns 29 de juny. Per a més informació, consulta la pàgina web del centre o adreça't a la tercera planta de la Casa de la Cultura en horari d'atenció al públic.

0: Nova Ràdio Lloret. Són les 7 del matí.
1: Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

El Centre de Formació d'Adults de Lloret de Mar obre el període de preinscripció per al curs 2026-2027 i trobaràs una àmplia oferta formativa. Graduat en Educació Secundària GES, preparació per a la prova d'accés a grau superior, informàtica, llengua catalana, anglès, castellà per a estrangers i alfabetització. Pren nota. La preinscripció acaba el dilluns 29 de juny. Per a més informació, consulta la pàgina web del centre o adreça't a la tercera planta de la Casa de la Cultura en horari d'atenció al públic.

0: Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
1: Molt bon dia a tothom. Avui al Bon Dia Bona Hora parlem de petards i animals de companyia.

0: Aquest dimecres és Sant Joan i demà arriba una de les nits més especials de l'any i el que més la caracteritza són, sens dubte, els petards, també les fogueres i les coques. Hi ha molts aficionats a fer petar aquests petards, però també provoquen efectes negatius. Un dels principals perjudicats són els gats i els gossos, que poden tenir atacs de pànic i estrès a conseqüència del soroll que provoquen els petards, i és que una gran quantitat de mascotes pateixen fòbies i pors freqüents davant de sorolls intensos. Volem saber com podem tenir cura de les nostres mascotes parlant amb el veterinari lloretenc Marc Giral. Molt bon dia i bona hora a tothom. Obrim nova setmana. Avui és dilluns 22 de juny i tenim un programa farcit de contingut. Per saber què més tractarem, donem pas a en Josep Altafulla. Molt bon dia, Josep.
1: Bon dia, Maria. Sobre també la celebració de Sant Joan, parlarem amb Gràcia Ferrer per comentar com serà demà al vespre la rebuda de la flama del Canigó a Lloret de Mar. Els principals representants del teixit empresarial de Lloret han enviat un comunicat per expressar la seva preocupació davant la situació que s'està vivint amb la policia local al municipi. Escoltarem en representació dels diferents gremis a Marc Linares, president de l'Associació de Bars, Restaurants i Cafeteries. També sobre aquest tema s'ha pronunciat l'Associació de Caps i Comandaments de la Policia Local de Catalunya, que també ha expressat públicament la seva preocupació per la situació viscuda al municipi. I en aquest cas hem parlat amb el president de l'entitat, Daniel Corral. De cara a dissabte, la colla Calatrons organitza la quarta edició de la Calatronada. Els detalls els donarà el president de l'entitat, Guillem Minguella. En esports, volem saber la nova edició del Globàsquet, que comença avui a Lloret, i per això parlarem amb el responsable, que és Josep Ramon Muro. I acabarem explicant que la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha assegurat que la remodelació integral del passeig de Fanal serà una realitat. En una visita divendres a Lloret va explicar que la Generalitat ha licitat el projecte. I finalment, les lloretenques Mireia Flores i Alicia Jacobian han rebut la beca d'estudis artístics Josep Bernat en la seva primera edició. El lliurament es va fer ahir a la tarda, les escoltarem a les dues, i també a Xavier Albertí com a membre del jurat.
0: I ja sabeu que sempre complementem el Bon Dia, Bona Hora amb la previsió meteorològica i també fem un repàs a l'actualitat general fixant-nos en diaris i portals digitals. Tot això al Bon Dia, Bona Hora d'avui dilluns 22 de juny. Un Bon Dia, Bona Hora en què darrere hi som Marc Vilamajor, Moisès Garcia i aquí en directe Josep Altafulla i qui us parla, Maria Joan Comartí.
2: Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.

0: Són ara les 8 i 3 del matí, estem en el pic d'onada de calor, però és que els propers dies seguiran les temperatures molt elevades, tindrem un Sant Joan molt càlid i de tot plegat ens en parla el nostre home del temps, Xavi Segura, bon dia.
1: Bon dia. Ens trobem de ple en la primera onada de calor de l'any a Catalunya, que avui arriba al seu punt àlgid, especialment afectant la zona interior del país. Per tant, s'espera un dia molt càlid, tòrrid, i intentem, doncs, evitar passant molta estona a l'exterior durant les hores centrals del dia. Aquí a Lloret la màxima rondarà els 32 graus, amb xafogor molt marcada, però atenció perquè a l'interior s'assoliran en molts punts els 40 graus i fins i tot els 42, i ja veurem si els 43 cap al Pla de Lleida, Ponent, i també a l'interior de les Terres de l'Ebre. I els pròxims dies continuarem suant i de valent, perquè costarà que afluixi aquesta onada de calor. Es mantindrà la calor molt intensa de dia i amb risc de noves nits tropicals, per tant, nits una mica de mal dormir i fins i tot tòrrides en alguns trams de la costa, especialment a l'àrea de Barcelona i zones elevades. Per tant, aquesta glopada d'aire molt càlid procedent del nord de l'Àfrica té corda i per dies, tot i que a partir de demà afluixa una mica la màxima, i la revetlla de Sant Joan es preveu càlida, molt càlida, de fet, per tant, valors clarament superiors als que tocarien aquesta època de l'any. Tot plegat, amb molta pols en suspensió, cel terrós i sense pluja a la vista, més enllà d'algun ruixat de tarda a la zona del Pirineu.
0: Moltes gràcies, Xavi. Doncs amb aquest pronòstic encarem la festa de Sant Joan i temperatures que ja notem elevades a aquesta hora del matí, 8 i 5, 24 graus a Lloret. Tenim el dia assolellat i la humitat se situa ara mateix al 66%.

0: notícies, moment de posar-nos al dia de l'actualitat general. Josep, comencem primer fixant-nos en els diaris.
1: Repassem les primeres planes dels diaris. Comencem pels comarcals. Diari de Girona. En primera plana llegim en grans titulars que Girona tindrà prop d'un milió d'habitants en 15 anys. També en fotografia il·lustrativa la música surt als carrers de Girona. Més notícies. Les obres a la plaça Catalunya duraran fins a mitjan estiu. En mobilitat, el reivindicat carril bici que uneix Girona i Salrà entra en funcionament. I també a peu de plana, la plaça per dirigir el centre penitenciari Puig de les Basses queda deserta. I 16 dels rivals del Girona en esports, el curs vinent a segona, han jugat un cop a primera. Això pel que fa al diari de Girona. El Punt Avui, tema monogràfic. Més orgull que mai, el col·lectiu LGTBI+, crida a omplir els carrers de reivindicació en les manifestacions de l'orgull pel repte d'aturar i vèncer l'odi reaccionari. És el tema principal del Punt Avui. La resta de premsa escrita de caire generalista ofereix les següents informacions. La presidenta del Poder Judicial planteja expedientar el jutge Peinado. I també en esports, Espanya referma finalment davant Aràbia Saudí. A El Mundo, el Consell General del Poder Judicial examina a Peinado avui sota la pressió del govern. I també en esports, quatre joies d'Espanya per Aràbia, fent referència al 4-0. La Vanguardia, el Brexit ha contret un 8% al PIB del Regne Unit en 10 anys i també es fa ressò que Espanya es desfà sobradament dels saudites. A La Razón, juristes alerten del greu cost de l'expedient contra el jutge Peinado. També llegim que els Estats Units i l'Iran viuen una tensa primera trobada a Suïssa. I l'Apunt d'Esports també, en la mateixa línia que la resta de premsa escrita, Espanya reconeix amb una golejada. A El Periódico de Catalunya, el Poder Judicial debat si sanciona el jutge Peinado. La Unió Europea i el Regne Unit preparen la caiguda de la històrica tanca de Gibraltar. I l'Apunt esportiu, Lamine redimeix Espanya. Finalment, a l'ABC, en aquest diari llegim en grans titulars: les clavegueres del PSOE van planejar pressionar a la dona d'Aldama. I l'Apunt esportiu, el retorn de Lamine reactiva a Espanya que goleja a Aràbia Saudí.
0: Doncs ara que dius de l'Apunt esportiu, ens hem oblidat a la nostra portada de fer un últim apunt esportiu, que és que Bakary Larry, del Club Atletisme Lloret la Selva, s'ha proclamat campió d'Europa en categoria sub-20 a la Track Night Viena. Per tant, una molt bona notícia des d'aquí. Felicitar tant a l'atleta com al club en general. I ara ens fixem en els portals digitals, el que diuen com a notícies destacades. En el cas de l'Agència Catalana, Jordi Martí es fixa com a objectiu guanyar les eleccions a Barcelona i reclama a Junts remar en la mateixa direcció. Turull, per la seva banda, dona per iniciat el compte enrere pel canvi a Barcelona després de la victòria del regidor a les primàries. D'altra banda, el Consell General del Poder Judicial es reuneix d'urgència per analitzar l'actuació de Peinado, però decideix ajornar el debat a dilluns, i el primer dia d'onada de calor deixa màximes de 41 graus a Ponent. També a l'Agència Catalana de Notícies hi llegim que la patronal del socorrisme a Catalunya fa una crida a extremar les precaucions. La bandera groga no és de normalitat, per tant, demanen que els banyistes vagin amb molt de compte. També en plan econòmica, vaques de tot Catalunya arriben aquests dies a la muntanya de Llessui per passar-hi l'estiu. I en l'àmbit cultural, la Fundació Joan Miró celebra una gran festa i converteix els seus espais en un punt de trobada cultural. Ens fixem ara en el 3Cat Info. La notícia del Consell General del Poder Judicial és la més destacada, que estudiarà avui expedientar el jutge Peinado per la interlocutòria sobre Begoña Gómez. Veurem com acaba tota aquesta polèmica. I també ofereix un reportatge al 3Cat Info sobre qui és Juan Carlos Peinado, aquest jutge que 3 mesos abans de la jubilació envia Begoña Gómez a judici. Més coses. Un comentari de Donald Trump indigna l'Iran el primer dia de les negociacions de pau a Suïssa. El candidat d'extrema dreta, De La Espriella, ha guanyat per la mínima les eleccions de Colòmbia. Així de malament està el món. També es fa ressò de l'onada de calor doncs amb diferents notícies, per exemple, que també es fa notar a Europa. França tanca escoles i prohibeix l'alcohol als concerts. I encara en el 3cat Info hi ha unes recomanacions sobre la calor, tot un ampli ventall de notícies al respecte, i per exemple doncs dona consells per fer front a les nits tòrrides i per poder dormir amb aquesta calor extrema. De l'àmbit esportiu, com sempre, un ampli desplegament sobre el Mundial, també destacant el somni fet realitat de Lamine Yamal amb aquest partit tan bo que va fer ahir a Espanya. I altres notícies en altres àmbits. En hoquei patins, l'Igualada torna a guanyar el Liceu i força el cinquè partit de la final. El resultat va ser de 4-2. Xavi eleva Messi al nivell de Michael Jordan, diu que és incomparable, i mossegada a la general de Marc Márquez amb una gran victòria a Brno.
2: Nova Ràdio Lloret.
3: Màxim en qualitat. Màxim, en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.
4: Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972 36 41 14.
5: Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.
6: Hi ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància. I una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu. Perquè avui la tecnologia no només connecta. Apropa ànimes. Esborra silencis. Ens retorna allò que semblava lluny. I per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.
7: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
8: S'ha convocat un procés selectiu d'una plaça d'educador social. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 13 de juliol, preferiblement de forma electrònica per la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia a lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
9: El Centre de Formació d'Adults de Lloret de Mar obre el període de preinscripció per al curs 2026-2027 i trobaràs una àmplia oferta formativa. Graduat en Educació Secundària GES. Preparació per a la prova d'accés a grau superior. Informàtica, Llengua Catalana, Anglès, Castellà per a estrangers i Alfabetització. Pren nota. La preinscripció acaba el dilluns 29 de juny. Per a més informació, consulta la pàgina web del centre o adreça't a la tercera planta de la Casa de la Cultura en horari d'atenció al públic.
10: Estàs escoltant Nova Ràdio Lloret.
11: Bon dia, bona hora.
0: És ara un quart de nou del matí i això, com sentiu, és el Bon dia, bona hora de la ràdio de Lloret de Mar, el nostre despertador matinal cada dia de dilluns a divendres, i avui toca començar parlant de la revetlla de Sant Joan. Josep, tu també tens una gossa.
12: Sí.
0: Jo també la tinc. Dies complicats, eh?
1: Molt complicats. I ja des de fa un parell de dies, eh?
0: Des de fa un parell de dies que sonen fort aquests petards. I és que aquest dimecres és Sant Joan i demà arriba una de les nits més especials de l'any. Una de les coses que més la caracteritza són, sens dubte, aquests petards que sonen tan fort. Hi ha molts aficionats a fer-los petar, però també provoquen efectes negatius.
1: Un dels principals perjudicats són els gats i els gossos, que poden tenir atacs de pànic i estrès a conseqüència del soroll que provoquen els petards. I és que una gran quantitat de gats i gossos pateixen fòbies i pors freqüents davant de sorolls intensos.
0: Avui volem parlar-ne amb el veterinari lloretenc Marc Giral. Bon dia.
12: Hola, bon dia.
0: Ens confirmes que és així, que gats i gossos tenen por dels petards molt habitualment?
12: Us ho confirmo, i com dèieu, és una setmana complicada. Està siguent ja un cap de setmana complicat, perquè ja comença a haver-hi moviment, i serà aquests dos dies que ens queden, ens tocarà patir a les famílies que tenim animals a casa.
0: I en els centres veterinaris també ve molta gent preocupada per aquest tema? Soleu tenir força demanda sobre això?
12: Sí, ara a final de juny és una època on solem tenir bastantes consultes relacionades amb el tema. És veritat que la gent sol apurar inclús una mica massa, pel que jo recomano, i que aquests dos dies, entre avui i demà, se'ns acumularà molta feina que potser si s'hagués fet entre un i dos mesos enrere podríem estalviar-nos certs medicaments i certes coses que ens tocarà donar ara, que tenim la revella ja a tocar.
0: Val, explica'ns això, perquè un o dos mesos abans ja podem començar a treballar per preparar les mascotes de cara a Sant Joan.
12: Efectivament, i de fet, mesos abans, si tenim la sort, entre cometes, de tenir un cadell en aquesta època de l'any, on encara estem en el seu període de socialització, és el millor que podria passar, en el sentit de que si acostumem a l'animal a que els sorolls forts no són res dolent, tindríem molt de guanyat ja. A partir d'aquí, si volem intentar revertir una situació on l'animal ja hi té aquesta fòbia, ja té aquest patiment relacionat amb els sorolls forts, els petards en aquest cas, hem de treballar-ho molt abans, hem de treballar-ho amb mètodes de maneig, d'ajudes a pàgines web que ens aporten sorolls molt reals, intentar variar aquesta percepció de l'animal, fer que l'animal vegi aquests sorolls com a algú bo, i clar, això no es fa només en una setmana, això té mesos de feina. I si volem intentar estalviar medicacions fortes, tot el que són complements vitamínics naturals s'haurien de donar entre 2, 3, inclús 4 setmanes abans de l'inici de la revetlla perquè facin un efecte bo al dia de la revetlla.
0: Doncs d'això n'hem de prendre nota. Per tant, també aquesta entrevista arriba una mica tard, a veure si de cara a l'any que ve hi pensem abans i comencem a donar aquests consells també des de la ràdio amb prou marge perquè les persones puguin preparar les mascotes. Perquè quins són els efectes principals que tenen aquests petards?
12: A nivell de l'animal és molta por, no entenen d'on ve aquests sorolls, són sorolls molt forts, molt freqüents, i l'animal, si no ha estat acostumat en aquest soroll anteriorment, l'espanta molt, no troba el lloc segur, no està tranquil, té moments d'ansietat, voldria sortir corrent, però tampoc pot sortir corrents enlloc perquè a tot arreu on vagi aquests dies trobarà aquest soroll. Són atacs, això com dèieu, atacs d'ansietat, de pànic, on ho passen realment malament.
0: I Marc, no sé si és el teu cas, que ara tens dues criatures petites a casa, però almenys a casa passa que quan hi ha criatures petites també és com que necessiten com sobreprotegir-les, no?, d'aquests sorolls. No sé si això també és habitual.
12: Sí, sempre. Per això deia que el tenir un cadell en aquesta època de l'any seria l'ideal, perquè d'aquesta manera fas que l'animal integri aquest so com a algo entre cometes habitual en la seva vida i per tant fas que no li tingui por. A partir d'aquí llavors sí que passem a l'altre extrem, passem a intentar que no escoltin mai aquests sorolls i per tant el dia que l'escolten, encara que sigui de lluny, perquè cal recordar que els gossos escolten molt més enllà que nosaltres, els dies que escolten tempestes que estan a quilòmetres o petards que nosaltres no arribem a percebre i ells sí, comencen a tenir aquest problema perquè com que no ho han escoltat mai, intentem que mai l'arribin a escoltar, quan l'escolten es desencadena el problema.
0: Clar, això també t'ho volia preguntar, que tant serveix per petards com per aquestes tempestes tan fortes, que a més cada cop són més habituals amb aquestes tronades que ho fan retrunyir tota la casa.
12: I tant, i fins i tot sorolls de motos amb el tub canviat que sonen de manera espectacular, que no són sorolls habituals. Qualsevol soroll que surti una mica de la normalitat i que pugi bastant als decibels del que estem acostumats, si l'animal no hi està acostumat, no hi està socialitzat, pot arribar a desencadenar-li aquesta reacció d'estrès, d'ansietat, de pànic, perquè no sap d'on ve, no sap el que és, i llavors, clar, les tempestes no les podem preveure, podem preveure-les una mica, però al final venen quan venen. El dia de Sant Joan tots sabem quan serà i tots sabem que en aquesta època ens toca fer coses diferents per intentar que les nostres mascotes estiguin el millor possible. Però després passarà aquest dia i d'aquí 2 mesos arribarà una tempesta i tornarem a estar en la mateixa situació en el cas d'aquells animals que ho passin malament també amb els trons. Que això, hi ha animals que són capaços de distingir-ho entre trons, petards, motos, i n'altres que no, d'altres que de seguida que escolten un soroll més fort del normal i els desencadena la reacció.
0: Però, per tant, a més que regular l'ús de petards, etc., l'important seria fer tractaments directament amb les mascotes per estalviar-los, i no només els petards, sinó qualsevol soroll que els pugui desestabilitzar. Seria una mica aquesta la idea?
12: Clar, intentar fer aquestes mesures de maneig a través d'aquestes pàgines web, si tenim animals amb molts de problemes, ajudar amb medicació, que ens ajudi a reduir els nivells d'ansietat, i, per tant, que puguin integrar molt millor, perquè un animal que estigui en un atac d'ansietat ja li pots donar premis, el que més li agradi del món, que no te l'agafarà i, per tant, no podràs arribar a canviar-li la percepció, però si aconsegueixes reduir aquest nivell d'ansietat, aconsegueixes fer un soroll molt més fluix del que seria la realitat, començar a donar-li premis, joc, joguines, carícies, el que més li agradi a l'animal, en el moment en què sona i l'animal a poc a poc va variant aquesta percepció, doncs es podrà arribar a aconseguir. Però és una feina de mesos que costa molt de poder fer. Molta gent està interessada avui, demà, i demà passat ja se n'oblidarà, perquè ja haurà passat, ja no hi pensarem i no hi tornarem a caure fins al maig o al juny de l'any que ve, i tornarem a estar fora de temps i tornarà a començar aquest cicle. És molt complicat arribar a proposar-ho, no, perquè ja ho tenim molt present els veterinaris, però arribar a complir-ho per part de les famílies, perquè al final tots tenim mil coses al cap i és una cosa que no es farà d'un dia per un altre, ni es dedicar moltes i moltes hores.
0: Doncs a veure també si nosaltres de cara a l'any que ve pensem a fer una mica de conscienciació abans. Estem parlant de sobretot gossos, també gats, però els petards, hi ha molts animals que pateixen per aquest soroll tan extrem, no? Per exemple, els ocells.
12: Per suposat, qualsevol animal que no estigui acostumat a percebre aquests sorolls són animals que ho passaran molt malament en aquest moment. Animals domèstics, animals salvatges, animals de mar, animals de terra, aquests petards que s'arriben a tirar també a l'aigua, els peixos no estan contents quan els hi cauen aquests petards a dins de l'aigua. Qualsevol animal que pugui percebre aquest so i que superi el que l'animal està habituat, i si no l'ha arribat a escoltar mai, doncs li pot causar un moment d'estrès i d'ansietat, per suposat.
0: Doncs queda dit. I Marc, volíem aprofitar també aquesta entrevista perquè aquests dies, a banda del soroll dels petards, estem vivint una onada de calor, la primera de la temporada, que arriba força matinera, però és que es presenta un estiu complicat, amb temperatures molt elevades. Què hem de fer amb aquestes mascotes?
12: I se'ns han ajuntat aquestes dues coses en aquesta setmana. Amb la calor són consells bàsics, igual que es fa amb les persones, intentar no sortir en moments de màxima insolació, entre les 11 del matí i les 6 de la tarda aproximadament, intentar no sortir amb la nostra mascota, i si sortim, que sigui una sortida ràpida, òbviament sempre per l'ombra, controlar molt l'asfalt, si vivim en zona asfaltada on hi ha poca ombra, controlar molt, perquè nosaltres anem amb sabates i això no ho arribem a percebre, però els animals caminen descalços i, per tant, si l'asfalt està molt, molt calent, poden arribar a patir lesions en els coixinets, abrasions, úlceres, que llavors ens complicaran encara més les sortides en els dies posteriors. Per suposat, refrescar, tenir sempre disponible aigua freda quan tornem a casa. Si tenim pensat fer una sortida una miqueta més llarga, sempre portar una ampolleta d'aigua freda per a la nostra mascota, anar-lo refrescant cada poca estona. Important refrescar zones dels extrems del cos de l'animal, orelles, morro, potes, que és per on l'animal intercanviarà la temperatura. Els gossos no suen com nosaltres, suen només pels coixinets i intercanvien calor per la boca. Llavors són les zones on més hem de parar atenció a l'hora de refrescar-les quan sortim. Llavors, si a casa tenim llits d'aquests que són refrigerants, doncs també l'ajudarà, aires acondicionats, ventiladors, tot això que també fem servir per nosaltres, doncs també donar-li a la nostra mascota en el moment en què sortim de casa. Perquè si sortim de casa i apaguem l'aire condicionat i deixem la mascota 8 hores sola a casa, doncs possiblement arribem i estigui acalorada. Llavors, intentar fer-ho d'alguna manera perquè la casa o el pis quedi de manera refrigerada en una bona temperatura mentre la mascota sigui dins de casa.
0: Hi ha risc de que tinguin cops de calor i que es posin malament i fins i tot podrien morir per les temperatures elevades?
12: Sí, per suposat. Aquesta època de l'any els cops de calor és una de les causes de mort o d'urgència, sobretot a les que a la clínica estem molt, molt pendents. Un mal maneig per part de la família, si sortim a la una del migdia i fem córrer l'animal de manera desproporcionada, pot arribar a tenir un cop de calor. Animals de races predisposades, animals que anomenem braquicèfals, tipus bulldog francès, bulldog anglès, boxers, són animals que l'intercanvi de calor és molt més dolent que altres races i que, per tant, estan molt més predisposades a tenir aquest problema. Animals que quedin tancats a casa amb temperatures molt elevades i que alhora, quan tornem, trobem que l'animal li ha pujat la temperatura corporal molt amunt. Són casos que ens trobem cada cop menys, per sort, perquè crec que cada cop tothom som més conscients de, tant de la calor que fa com del benestar de les nostres mascotes, però que sempre un o dos casos, per desgràcia, l'any tenim, i són complicacions greus. Si un animal, la temperatura habitual, penseu que en un animal és d'uns 38 graus centígrads, amb un cop de calor pot arribar a pujar fins als 43. En el moment en què un animal supera els 41-42 graus de temperatura interna, el cos deixa de treballar com hauria de treballar i és una situació molt, molt complicada. Llavors s'ha d'estar molt, molt atent a que no pugui arribar a aquest punt.
0: Doncs ho recollim tot plegat, consells molt útils i molt interessants. Marc Giral, veterinari, moltíssimes gràcies per doncs, donar-nos totes aquestes explicacions. Que vagi molt bé i bona revetlla, malgrat totes les petites complicacions que puguem tenir.
12: Gràcies a vosaltres, que tingueu un bon dia i una bona revetlla.
11: Bon dia, bona hora.
0: Un minut i mig i seran ja dos quarts de nou. Anem ara amb una notícia que es feia pública divendres i és que la remodelació del passeig de Fanals serà una realitat. Així ho assegura la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, que ho va fer en una visita al mateix passeig aquest divendres passat.
13: El Departament de Territori ha licitat el projecte de millora integral de 570 metres del tram nord del passeig per 2,2 milions d'euros amb la voluntat que l'Ajuntament n'assumeixi posteriorment la concessió i, per tant, serà el nou responsable del manteniment. La consellera ha explicat que, en primer lloc, s'estudiarà la dinàmica litoral i l'impacte del canvi climàtic a la platja per conèixer les defenses i les obres que caldrà executar.
14: Vàrem començar a redactar el plec, que en aquests moments està en període d'adjudicació, pel projecte que ens ha de dir com hem de fer aquest passeig. Això és pendent també d'un estudi de les dinàmiques litorals

0: tant a la costa com a l'interior, però a la costa també, i molt més amable per la gent que viu, estiueja i en tot cas viu aquí a la zona de Fanals de Lloret.
1: Senyals horaris de 8:45. Seguim amb aquesta notícia perquè l'anunci és una molt bona notícia pel municipi, tal com assenyala l'alcalde Adrià Lameles, que recorda que és una demanda que ve de fa molts anys.
2: La platja de Fanals o el barri de Fanals és molt important per Lloret de Mar, és molt important per als 9.000 veïns que hi viuen i també molta gent de segona residència i molts veïns de la resta del municipi que venen a gaudir-ne, però també és molt important per la capacitat econòmica que té per la qualitat de vida i del treball dels veïns i veïnes de Lloret de Mar que vivim del turisme. Per tant, era important tenir una infraestructura capaç d'aguantar amb el temps durant moltes dècades, que no estigui dependent de si la temporal va cap a un costat o cap a l'altre, o si la temporada és en matèria de temporals de mar és molt agressiva o no, sinó que puguem estar tranquils que tenim una infraestructura capaç d'aguantar el que vingui.
3: També ha rebut la notícia de manera molt positiva la presidenta de l'Associació de Veïns de Fanals i Santa Clotilde. És Maria Mercè Herrera.
4: Doncs molt contents, perquè realment a Fanals ja li tocava acabar d'arreglar aquest passeig, que sembla una mica la Sagrada Família, quasi, i la veritat és que el fet que vingui la Generalitat i la consellera ens doni les garanties de que cap al 2027 es comencen les obres d'acabat de tot aquest passeig, doncs és una molt bona notícia per Fanals i per als seus veïns. El turisme ja sabem que és important, però qui gaudeix durant 365 dies de l'any de la platja Fanals, doncs som els veïns, així que contents.
1: Recordem que el 2024 ja es van invertir 1,8 milions d'euros per substituir 250 metres lineals de mur de contenció i es van reposar serveis públics malmesos per diversos temporals. Dos minuts passen de 8:45 i aquesta sintonia ja ens posa en alerta en Xavi Segura, que un dia més ens parla de molta calor. Estem al pic de l'onada, però és que els següents dies també seran molt calorosos. Xavi, bon dia.
5: Bon dia. Ens trobem de ple en la primera onada de calor de l'any a Catalunya, que avui arriba al seu punt àlgid, especialment afectant la zona interior del país. Per tant, s'espera un dia molt càlid, tòrrid, i intentem, doncs, evitar passant molta estona a l'exterior durant les hores centrals del dia. Aquí a Lloret la màxima rondarà els 32 graus, amb xafogor molt marcada, però atenció perquè a l'interior s'assoliran en molts punts els 40 graus i fins i tot els 42, i ja veurem si els 43 cap al Pla de Lleida, Ponent i també a interior de les Terres de l'Ebre. I els pròxims dies continuarem suant i de valent, perquè costarà que afluixi aquesta onada de calor, es mantindrà la calor molt intensa de dia i amb risc de noves nits tropicals, per tant, nits una mica de mal dormir i fins i tot tòrrides en alguns trams de la costa, especialment a l'àrea de Barcelona i zones elevades. Per tant, aquesta glopada d'aire molt càlid procedent del nord de l'Àfrica té corda i per dies, tot i que a partir de demà afluixa una mica la màxima, i la revetlla de Sant Joan es preveu càlida, molt càlida, de fet, per tant, valors clarament superiors als que tocarien aquesta època de l'any. Tot plegat, amb molta pols en suspensió, cel terrós i sense pluja a la vista, més enllà d'algun ruixat de tarda a la zona del Pirineu.
1: Moltes gràcies, Xavi. Doncs això, passar calor aquesta revetlla i aquesta diada de Sant Joan. Ara mateix, aquest dilluns, en pic d'onada de calor, doncs tenim una temperatura ja de 26 graus aquí a Lloret de Mar. La humitat se situa al 63% i el dia completament assolellat.
6: Bon dia, bona hora.
1: I hem de seguir avançant perquè tenim encara més contingut preparat pel Bon Dia, Bona Hora, passant 4 minuts de 8:45, i una notícia que també saltava divendres i de la qual ja ens en vam fer ressò, però que ara volem ampliar amb una entrevista, és que els sectors empresarials de Lloret de Mar s'han unit per mostrar la seva preocupació pel conflicte entre l'Ajuntament i la policia local i reclamen una solució immediata.
3: La Mesa Empresarial de Turisme i els gremis d'hostaleria, restauració i comerç han enviat un comunicat conjunt on exposen com perjudica a la destinació la percepció d'inseguretat que es pugui transmetre a en aquesta situació. Per això, en un comunicat reclamen que es busqui una solució immediata ara que estem a

0: les portes de Sant Joan.
1: Tenim via telefònica el president del Gremi de Bars, Restaurants i Cafeteries de Lloret de Mar, Marc Linares. Bon dia.
2: Bon dia, Maria.
1: Us heu unit diferents sectors empresarials per fer un comunicat en què mostreu la vostra preocupació per tot el conflicte relacionat amb la policia local i demaneu que s'hi continuï treballant intensament, no? Una mica, quin seria el resum?
2: Sí, la situació ens preocupa a tot el teixit empresarial de Lloret de Mar, fet que doncs, ha causat doncs, que hagin mantingut reunions, més empresarial de turisme, gremi d'hostaleria, hotelers, bars i restaurants i comerciants. Ens hem reunit amb dues parts, ens hem reunit amb els sindicats de la policia local per escoltar doncs, les seves demandes. També ens hem reunit amb l'Ajuntament de Lloret de Mar per mostrar-los doncs, la nostra preocupació a les portes de l'alta temporada i nosaltres el que instem és a les parts és arribar a un acord el més aviat possible. Creiem que hi ha moltíssim en joc, moltíssim teixit empresarial a darrere preocupat, moltíssimes inversions, molts visitants que depenen també d'aquesta imatge i d'aquestes setmanes d'alta temporada. Per tant, a les portes de la Revetlla de Sant Joan, a les portes de l'alta temporada, nosaltres el que demanem és que amb dues parts facin un esforç i s'intenti arribar a un acord lo abans possible.
1: Des dels sectors empresarials s'ha notat en algun moment falta d'efectius de la policia local o aquest tancament que hi va haver al cap de setmana? Això ha afectat d'alguna manera?
2: El que ens afecta sobretot al sector és la imatge que puguem estar donant a l'exterior, és a dir, llançar un missatge de que Lloret no és segur. Primer que creiem que a dia d'avui doncs, això no és així, però també creiem que donar aquests missatges doncs, són preocupats perquè poden arribar a la missió internacional i això pot posar en risc la nostra imatge com a destinació. També demanem que paral·lelament en aquestes reunions es pugui garantir la normalitat i la seguretat en un municipi com Lloret de Mar. De moment encara, com a manca d'efectius, el que és el teixit empresarial directament no es nota, però indirectament sí que es nota, doncs, perquè a vegades doncs, hi poden haver-hi doncs, problemes d'accés a les zones d'illes de vianants amb pilones o quan es requereix un servei doncs, no poden venir amb la celeritat que abans venien, però sobretot el que ens preocupa a nosaltres a dia d'avui és els missatges que puguem estar llançant a fora de que Lloret no és un poble segur.
1: I després de les reunions amb dues parts, noteu bona predisposició pels dos costats d'arribar a una entesa o com ho percebeu això?
2: Nosaltres notem que hi ha una situació de bloqueig, d'enroc, i això és el que ens preocupa i això és el que ha fet que llancem aquest comunicat. Nosaltres hem escoltat les demandes de la policia local, vull dir, són unes demandes molt, molt ben explicades, molt argumentades. És un conflicte que no acaba de néixer, com molt sabeu, vull dir, és una cosa que s'arrastra de fa força anys. Demanen la revisió d'un conveni doncs, que està caduc des de fa més de 8-10 anys. I l'Ajuntament també ens ha explicat amb números a la mà que té un topall, té una massa salarial que es pot gastar anualment amb els seus funcionaris i que des del Departament d'Intervenció, que és que al final qui ha de signar doncs, o autoritzar aquest conveni, doncs no se'ls permet signar aquest conveni i això fa que no es pugui arribar a un acord. Llavors, clar, nosaltres, davant d'aquesta situació, demanem que es facin tots els esforços possibles, que es busqui alguna escletxa, la que sigui, per poder garantir la seguretat del municipi turístic de Lloret de Mar i, a la vegada, doncs, es pugui acabar negociant un conveni o un acord que sigui satisfactori per a dues parts.
1: Doncs ho recollim. Aquest és el punt de vista del Gremi de Bars, Restaurants i Cafeteries, però també de la Mesa Empresarial de Turisme, del Gremi d'Hostaleria i de l'Associació de Comerciants que heu llançat aquest comunicat conjunt. Marc Linares, en representació de tots ells, però com a president dels Bars i Restaurants, moltíssimes gràcies per atendre la trucada de la ràdio. Que vagi molt bé. Bon dia.
2: Gràcies, bon dia.
3: Bon dia, bona hora.
1: I a 6 minuts per 3 quarts de 9 seguim parlant del conflicte obert entre la policia local de Lloret i l'Ajuntament perquè l'Associació de Caps i Comandaments de Policia Local de Catalunya també ha expressat públicament la seva preocupació per aquesta situació viscuda al municipi.
0: En un comunicat, l'entitat alerta que el de Lloret, on la manca d'efectius s'ha arribat a provocar el tancament nocturn de la comissaria i l'absència de patrulles locals operatives durant el cap de setmana, no és un cas aïllat i posa de manifest una problemàtica que va més enllà d'un conflicte puntual. Ampliem aquesta informació amb Daniel Corral, és president de l'Associació de Caps i Comandaments de Policia Local de Catalunya. Bon dia.
4: Bon dia.
0: Des de l'associació dieu que el cas de Lloret de Mar no és aïllat. En quin sentit?
4: Doncs que aquests darrers mesos i durant aquest any ha succeït en diverses poblacions que, degut a conflictes interns que hi ha entre la plantilla i ajuntament principalment, doncs s'han produït successos com que s'hagi tancat una comissaria en un torn o fins i tot de que hagi estat el cap del cos amb altres comandaments que hagin hagut de fer-se càrrec del servei ordinari. Creiem de que aquest tipus de reivindicacions no és la via més correcta perquè deixem sense servei un servei essencial com és el servei de seguretat a poblacions i creiem de que no és la via.
0: Per tant, creieu que el model de policia local es posa en qüestió?
4: Bueno, ja fa temps que des de l'associació estem reivindicant que hem de fer canvis normatius, hem de plantejar-nos realment com és o com ha de ser la policia de Catalunya, que està la normativa actual, que parlem de policia de Catalunya, que són Mossos i policies locals, però cadascú té una normativa una mica diferent i, per tant, en concret, amb les policies locals sí que és cert que s'ha de fer una reflexió profunda sobre quin sistema i cap a on hem d'anar com a policies locals. Hem parlat moltes vegades de que, a banda de les normatives que ja existeixen actualment, poder modificar-les per millorar-les, també una bona eina seria un estatut únic per tots els cossos de policies locals de Catalunya. I així evitaríem altres problemes que tenim actualment, com pot ser de que policies petites facin, diguem-ne, de formadors de policies que després marxin a policies grans, sobretot per incentius econòmics i d'horaris.
0: Mm-hmm. S'entén, però, que una policia local d'un poble turístic com Lloret de Mar doncs no és el mateix que d'un municipi de l'interior que no té aquesta càrrega de visitants.
4: Sí, són dues realitats totalment diferents, per tant, la resposta final ha de ser també diferent. El que passa és que no pot haver molta diferència en poblacions o en policies que siguin similars. Majoritàriament, les policies a Catalunya són petites. Per tant, de forma genèrica, haurien de tenir un punt de partida i després les característiques específiques del municipi haurien de fer un petit tret diferenciador entre unes policies i unes altres.
0: Per acabar, de qui creieu que depèn trobar una solució que millori la situació de tot plegat?
4: Si realment volem una solució, diguem-ne, definitiva en el temps, no pot ser que només sigui una sola administració la que vulgui fer-ho. O sigui, ara no diem que això ho ha de fer la Generalitat unilateralment. Això ha de ser un consens entre la Generalitat, els ajuntaments, els sindicats, les associacions, en principi, de tothom. Hem d'arribar a un consens entre tothom i per fer-ho hem de començar a parlar ja de quins canvis volem i cap a on volem anar. No podem deixar-ho més temps.
0: D'acord, doncs ens quedem amb aquesta reflexió. Daniel Corral, gràcies per atendre la trucada de la ràdio de Lloret. Bon dia.
4: Bon dia, moltes gràcies.
3: Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
1: I ara sí que canviem radicalment de tema. Queden doncs 17 minuts o 16 minuts per arribar a les 9 del matí. Parlem ara de la calatronada de la colla de percussió Calatrons, que arriba aquest dissabte a la quarta edició.
0: La convocatòria és a 6:45 de la tarda al carrer Sant Pere i s'anirà fins a la plaça de la Vila, on es preveu fer les actuacions finals cap a les 8 del vespre.
1: Saludem al president de la colla Calatrons, Guillem Minguella, bon dia.
5: Bon dia.
1: Explica'ns una mica com serà la calatronada d'aquest dissabte.
5: Doncs bé, la calatronada, que arriba a la seva quarta edició aquest any, el que fem és un acte, com sempre, pels carrers de la vila, amb quatre colles convidades, més nosaltres, que també hi toquem, la colla l'anfitriona de Calatrons. El que fem és una cercavila pel carrer Sant Pere, per al carrer de la Vila, i arribem finalment a la plaça de la Vila, davant de l'Ajuntament, on farem unes actuacions finals.
1: A quines colles hi haurà convidades?
5: Doncs aquest any, com sempre, ens acompanyen la colla de percussió de Sa Forcanera, de Blanes, a Diables Folls, que són de Palafolls, i aquests ens acompanyen des de la primera edició, però també s'hi sumen aquest any dues colles més que l'any passat van venir, que són Catoqui i Tamara, que són d'Arenys de Munt, i la banda del Rec, que venen de Salt, i són superprofessionals i superguais.
1: A mi m'encanten els noms d'algunes colles, que toqui ta mare.
5: Sí.
1: Brutal. Què diries que fa especial i atractiva aquesta activitat que ja arriba a la quarta edició i que és, no sé si l'activitat estrella, però una de les estrelles, no?, de la vostra colla?
5: Sí, realment, des de que ens vam formar, que vam buscar aviam si podíem fer alguna trobada o algun acte que fos molt nostre, i ara ja sembla que ja està agafant volada i que es va repetint i ho estem consolidant. El que ho fa especial, doncs, en definitiva, és que no tenim res semblant per aquí al voltant. A banda del correfoc, poder, que també hi ha percussió i d'altres actes que es poden fer al poble on hi toquem nosaltres, però una trobada amb 5 colles que puguin veure la gent, pugui venir de públic i veure l'exhibició de totes, doncs no es veu per aquí sovint, i creiem que ho volem potenciar i que és molt, molt i molt bonic de veure en el nostre poble.
1: I m'imagino que en una disciplina com aquesta de les colles de percussió hi ha molt bon ambient, no?, entre colles de diferents pobles.
5: Doncs sí, la veritat. És que al principi tens el dubte, no?, de, ostres, com serà, hi haurà aquest pique, Lloret Blanes o el que sigui, i què va. Vull dir, entre tots ens portem superbé, ens cobrim en actes, ens trobem en actes i ens encanta aquesta germanor que es va creant, i si nosaltres podem ser partícips de germanar més colles, doncs encara molt millor.
1: Doncs el Piqué Lloret Blanes, mentre Blanes reconeguin que Lloret són millors, no hi ha cap problema, sempre hi haurà bona entesa.
5: Sí, però no els hi direm això.
1: No els hi direm, perquè ja es dona per sabut. Guillem, una cosa, quan arribeu a la plaça de la Vila, que feu com les actuacions finals, com funciona exactament?
5: Sí, realment el que fem és un últim lluïment individual de cada colla, no? Les 5 que hi som a la trobada, doncs una rere l'altra fa una actuació estrella en estàtic a la plaça de la Vila, en un lloc, doncs, emblemàtic, a davant del mar, i el que fem és, doncs, donar aquest espai al centre de la plaça perquè cadascú presenti la seva millor actuació, i per acabar del tot i donar un tancament a l'acte, doncs fer un ritme conjunt de tots els instruments de totes les 5 colles, fer aquest últim tema.
1: Només ens queda desitjar que vagi molt i molt bé aquesta quarta edició. Espero que no passeu molta calor, perquè entenc que és una activitat intensa, però l'adrenalina i les ganes de passar-ho bé, que vagin per damunt de tot, i animar tothom a venir-vos a veure. Recordem, aquest proper dissabte, quarta edició de la Cala Tronada. La convocatòria és a 6:45 de la tarda al carrer Sant Pere i s'anirà fins a la plaça de la Vila, on cap a les 8 del vespre hi haurà aquestes actuacions finals. Guillem Minguella, com a president de Calatrons, moltes gràcies per atendre'ns i que vagi molt i molt bé.
5: Moltíssimes gràcies a vosaltres i animem a tothom a venir. Fins dissabte.
3: Bon dia, bona hora.
1: I ara sí, 11 minuts només per arribar a les 9, però encara tenim més temes per explicar-vos. Avui comença la 8a edició del Globasket Sant Enfant, que es disputarà fins dijous aquí a Lloret. És un torneig de bàsquet base que reunirà 22 equips des de la categoria 1-12 fins a l'1-18. Tant en nois com en noies.
0: Els participants provenen de diferents països com Regne Unit, República Txeca o Islàndia, a més d'Espanya. Els participants jugaran partits al pavelló Pompeu Fabra i al pavelló municipal d'Esports. És per això que saludem el director de Globasket, Josep Ramon Muro. Bon dia.
6: Hola, bon dia.
0: Com es presenta aquesta ja 8a edició?
6: bueno, ja com per ara prou bé, i esperem que sigui no sant en sant, perquè amb la calorada que estem tenint, a nivell esportiu ja ens han arribat els equips entre ahir diumenge i avui dilluns, i les previsions són de que puguem fer la cloenda amb la normalitat que fem cada any de temporada i ja comencem a preparar la propera.
0: Per tant, és una cita per acomiadar la temporada i donar la benvinguda a les vacances.
6: Correcte, sí, aprofitem tot just que la majoria d'escoles, com és el cas d'Espanya, ja han acabat el període formatiu la setmana passada, i llavors és una mica també per molts equips, sobretot els que fan de júnior 1-17 i 1-18, que acostuma a ser també a l'última temporada dins del bàsquet formatiu.
0: Estem parlant de 22 equips?
6: Sí, al final el Sant Enfan és un, per nosaltres, el que considerem o anomenem un torneig petit, perquè només doncs, el tenim limitat per horaris i per pavellons a 22 equips, i hem pogut, bueno, doncs, ja per vuitena edició, tornar-la a celebrar, i que aquest any, a més, ens acompanyen equips també del Regne Unit i de la República Txeca i d'Islàndia, amb la qual doncs, podem celebrar que a nivell internacional segueixen un referent per aquestes dates.
0: Tot i això, es mou a molta gent, hi ha molts participants.
6: Bueno, sí, nosaltres, com si ens ho permeteu, aquesta és el... Durant la temporada duem a terme Globàsquet voltant de 9 esdeveniments i tancarem la temporada a finals de juny aquí a l'entorn de Lloret amb quasi 3.800 joves que han anat venint des de finals d'agost de l'any passat fins ara. Vull dir que és un any certament prou positiu. Ja estem preparant que l'any que ve celebrarem a Setmana Santa el desè Globàsquet, degut a que per motius de la pandèmia vam estar 2 anys sense fer-lo i poder celebrar el desè aniversari, que des d'aquest mes de juny hi estem treballant a nivell de planificació d'espais esportius, allotjaments, activitats i tot el que comporta dur a terme esdeveniments d'aquesta mida.
0: Per acabar, són 4 dies plens de bàsquet, no? Quin és l'esperit d'aquest torneig?
6: A l'esperit és el que busquem sempre. Nosaltres el que fem és, a través de l'esport, Globàsquet, és més, el que volem és un integrador internacional i de gent d'arreu, que a partir a través de l'esport, grups de diferents entorns tinguin l'oportunitat de trobar-se uns dies d'una forma més, diguéssim, alleugerida, que la pròpia competició, amb la qual les activitats esportives són importants. Evidentment, el nostre principal trofeig és el que anomenem el premi del Fair Play. No anem a buscar tant a l'MVP ni els resultats esportius que correspondrien, en tot cas, a entitats més de l'àmbit federatiu, i nosaltres el que fem més és donar l'oportunitat a totes aquelles entitats d'arreu d'Europa o d'arreu del món que durant l'any doncs, organitzen els seus grups i les seves lligues locals a que puguin celebrar durant 4 dies a un entorn, com et pots imaginar, com és Lloret, doncs que facin trobada i es relacionin amb equips d'altres llocs.
0: Doncs aquests dies al pavelló Pompeu Fabra i al pavelló municipal d'esports, al Globàsquet, aquest torneig internacional que hem parlat amb el director d'aquest torneig, Josep Ramon Muro. Moltes gràcies i que vagi molt bé aquest torneig.
6: Moltes gràcies a vosaltres i per la vostra col·laboració. Salutacions cordials.
1: Minuts i seran les 9 i encara un altre tema, una notícia que és positiva, i és que Mireia Flores i Alicia Jacobian han rebut la primera beca d'estudis artístics Josep Bernat, que s'ha lliurat aquest diumenge a la tarda. Cadascuna rep 5.000 euros per desenvolupar la seva trajectòria en el món artístic. Josep, què en podem explicar d'aquestes dues becades?
0: Doncs comencem parlant de la Mireia Flores, que té 21 anys i ha estudiat el cicle formatiu de grau superior d'animació a l'Escola d'Art a Pau Gargallo de Badalona i actualment cursa un màster de 3D a la Universitat UTET de de Madrid. Els diners de la beca li serviran per a la fase inicial d'una pel·lícula d'animació, el que es coneix com a concept art, que

0: A través d'una història d'amor ambientada en l'època dels indians, parlarà del tràfic d'esclaus.
1: Tracta sobre la Maria, que és una noia que vivia aquí a Lloret, a l'època dels indianos, i parla de que va amb el seu germà cap allà a Cuba, i bueno, camufla tot amb una història d'amor, però vol també parlar sobre, sobre la tracta d'esclaus que hi havia a Àfrica, a Cuba, i bueno, no puc fer gaire spoiler, però bueno, serà això, una pel·li d'animació, encara està per decidir si 2D o 3D, però segurament sigui 2D, i bueno, serà la beca per fer el concept art i tot el disseny de personatges, dels fondos.
0: I pel que fa a l'Alicia Jacobian, de 23 anys i des dels 12 que es dedica al cant líric, ha estudiat al Conservatori Professional de Badalona i actualment cursa el grau de musicologia a la Universitat Alfonso X El Sabio. El seu objectiu amb la beca és seguir formant-se amb una professora alemanya de la Universitat de Berlín.
2: El meu projecte és bàsicament anar a estudiar fora. He acabat el conservatori professional, estic estudiant online a la Universitat de Musicologia, però el meu camí és cantar, no només dedicar-me a la música com tal, sinó cantar. Llavors tinc pensat estudiar amb una professora que és a Alemanya, és professora de la Universitat de Berlín. El problema és que, clar, les places, o sigui, tinc que veure d'on m'agafen, no? Perquè fa masterclasses no només a Berlín, també a Portugal i tal.
3: Entre els membres del jurat hi ha Xavier Albertí, que celebra que en aquesta primera edició s'hagin presentat fins a 14 propostes i remarca la qualitat de les dues noies becades.
4: Els hem escollit bàsicament perquè els mèrits del seu currículum són importants, vull dir, són persones que ens han demostrat que tenen una capacitat d'aprenentatge i una capacitat de compromís amb la seva evolució creativa important, i que estic absolutament convençut, i el jurat així ho ha valorat per unanimitat, i això també és molt important, de que el retorn cultural que faran al poble serà important.
0: De cara a l'any vinent, la beca d'Estudis Artístics Josep Bernat presentarà una novetat destacada. S'incrementarà amb un premi per a joves estudiants del batxillerat artístic de l'Institut Coll i Rodés.
4: Hi ha molta gent molt jove que encara no té un currículum elaborat, sinó que està estudiant els seus batxillerats artístics, i que ens semblava injust que haguessin de competir amb persones que ja tenen un currículum una mica més elaborat. I per tant, de cara a l'any que ve, el que es farà és un premi a la gent que acabi el seu batxillerat artístic perquè presentin un projecte i se'ls pugui premiar, i aquest premi el puguin dedicar a un primer nivell de formació, i gent que ja té un currículum més elaborat que puguin accedir a la beca de creativa. Això és una decisió de la família Bernat.
3: Les dues beques s'han entregat aquest diumenge al primer pis de l'Hotel Excelsior amb la presència de la resta de membres del jurat. La directora del Teatre de Lloret, Amaranta Givert, el regidor del teatre, Frederic Guic, i el dramaturg Josep Maria Miró, així com la presidenta sense vot, Cristina Pané, vídua de Josep Bernat.

0: arribem al tram final, gairebé les 9 del matí d'aquest dilluns 22 de juny, moment d'acomiadar el Bon Dia, Bona Hora. Ens ha quedat pendent parlar amb Gràcia Ferrer sobre la rebuda de la Flama del Canigó aquí a Lloret. Intentarem poder-ho fer al Bon Dia, Bona Hora de demà. En tot cas, com sempre, o com els darrers anys s'està fent, doncs hi haurà aquesta arribada de la Flama del Canigó. Un Bon Dia, Bona Hora en què hem començat parlant amb el veterinari Marc Giral, una entrevista molt interessant sobre els efectes que tenen els petards, sobretot en els gossos o en el conjunt d'animals de companyia. Ens ha donat alguns consells i també sobre com tenir-ne cura amb aquestes elevades temperatures que estem vivint. Hem escoltat també a Marc Linares, en representació del teixit empresarial de Lloret, que mostra la seva preocupació per la situació, el conflicte que s'està vivint amb la policia local. També en la mateixa línia hem parlat amb Daniel Corral, que és president de l'Associació de Caps i Comandaments de Policia Local de Catalunya. Ens hem fet ressò de la calatronada que arriba aquest dissabte, ho hem fet amb el president de la colla Calatrons, Guillem Minguella, i en clau esportiva hem explicat que avui comença la nova edició del Globàsquet. N'hem parlat amb Josep Ramon Muro. També ens hem fet ressò de les declaracions de Sílvia Paneque respecte a la remodelació del Passeig de Fanals i hem explicat que les lloretenques Mireia Flores i Alicia Jacobian han guanyat la primera beca d'estudis artístics Josep Bernat. Tanquem el Bon Dia, Bona Hora, tornarem demà a les 8 en punt i fins llavors que passeu un molt bon dia i refugieu-vos de la calor.
1: Bon Dia, Bona Hora, de dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 9 del matí.
3: Aquest és un missatge per a la ciutadania en general. La Secretaria de Justícia al municipi presta els següents serveis: afers civils, expedients i actes de conciliació civil i penals. Practica actes de comunicació com ara citacions i notificacions. Com a oficina del Registre Civil, fa la inscripció de fets i actes que es refereixen a la identitat, estat civil i altres circumstàncies de la persona. Emissió de certificats acreditatius, fes de vida i estats. També fa determinats tràmits de nacionalitat i la instrucció prèvia de l'expedient de capacitat matrimonial. Trobareu aquest servei a la segona planta de l'edifici de l'antic sindicat, carrer Sant Pere 36. Per demanar cita prèvia, telèfon 972 36 56 41. Correu electrònic jp.lloretdemar@xij.gencat.cat.
4: L'estil mediterrani, amb les tendències pop del moment.
5: Escoltes la fórmula musical

T'agrada llegir? T'agrada aprendre? Vine a la Biblioteca Municipal de Lloret. T'hi esperen llibres, revistes, pel·lícules i activitats culturals per totes les edats. Un espai per llegir, estudiar, descobrir i créixer. T'esperem de dilluns a divendres en horari de matí i tarda, dissabtes al matí. Biblioteca Municipal, a la Casa de la Cultura de Lloret, plaça de Pere Torrent 1. Telèfon 972 34 90 55. Correu biblioteca@lloret.cat. Biblioteca Municipal de Lloret de Mar. La cultura a l'abast de tothom.

A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bugar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 55.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

0: El Centre de Formació d'Adults de Lloret de Mar obre el període de preinscripció per al curs 2026-2027 i trobaràs una àmplia oferta formativa. Graduat en Educació Secundària GES. Preparació per a la prova d'accés a grau superior. Informàtica, Llengua Catalana, Anglès, Castellà per a estrangers i Alfabetització. Pren nota. La preinscripció acaba el dilluns 29 de juny. Per a més informació, consulta la pàgina web del centre o adreça't a la tercera planta de la Casa de la Cultura en horari d'atenció al públic.
1: Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 10 del matí. Notícies.
2: Bon dia, us parla Josep Altafulla. Mireia Flores i Alicia Jacobian han rebut la primera beca d'estudis artístics Josep Bernat que s'han lliurat aquest diumenge a la tarda. Cadascuna rep 5.000 euros per desenvolupar la seva trajectòria en el món artístic. Mireia Flores té 21 anys i ha estudiat el cicle formatiu de grau superior d'animació a l'Escola d'Art Pau Gargallo de Badalona i actualment cursa un màster de 3D a la Universitat Ciutat de Madrid. Els diners de la beca li serviran per a la fase inicial d'una pel·lícula d'animació, el que es coneix com a concept art, que a través d'una història d'amor ambientada en l'època dels indians parlarà del tràfic d'esclaus.
3: Tracta sobre la Maria, que és una noia que vivia aquí a Lloret, a l'època dels indianos, i parla de que va amb el seu germà cap allà a Cuba, i bueno, camufla tot amb una història d'amor, però vol també parlar sobre, sobre la tracta d'esclaus que hi havia a Àfrica, a Cuba, i bueno, no puc fer gaire spoiler, però bueno, serà això, una pel·li d'animació, encara està per decidir si 2D o 3D, però segurament sigui 2D, i bueno, serà la beca per fer el concept art i tot el disseny de personatges, dels fondos.
2: Pel que fa a l'Alicia Jacobian, té 23 anys i des dels 12 que es dedica al cant líric. Ha estudiat al Conservatori Professional de Badalona i actualment cursa el grau de Musicologia a la Universitat Alfonso X el Sabio. El seu objectiu amb la beca és seguir formant-se amb una professora alemanya de la Universitat de Berlín.
4: El meu projecte és bàsicament anar a estudiar fora. He acabat el Conservatori Professional, estic estudiant online a la Universitat Musicologia, però el meu camí és cantar, no només dedicar-me a la música com tal, sinó cantar. Llavors tinc pensat estudiar amb una professora que és a Alemanya, és professora de la Universitat de Berlín. El problema és que, clar, les places, o sigui, tinc a veure d'on m'agafen, no? Perquè fa masterclasses no només a Berlín, també a Portugal i tal.
2: Entre els membres del jurat hi havia Xavier Albertí, que celebra que en aquesta primera edició s'hagin presentat fins a 14 propostes i remarca la qualitat de les dues noies becades.
5: Els hem escollit bàsicament perquè els mèrits del seu currículum són importants, vull dir, són persones que ens han demostrat que tenen una capacitat d'aprenentatge i una capacitat de compromís amb la seva evolució creativa important i que estic absolutament convençut, i el jurat així ho ha valorat per unanimitat, i això també és molt important, de que el retorn cultural que faran al poble serà important.
2: De cara a l'any vinent, la beca d'estudis artístics Josep Bernat presentarà una novetat destacada. S'incrementarà amb un premi per a joves estudiants del batxillerat artístic de l'Institut Coll i Rodés.
5: Hi ha molta gent molt jove que encara no té un currículum elaborat, sinó que està estudiant els seus batxillerats artístics, i que ens semblava injust de que haguessin de competir amb persones que ja tenen un currículum una mica més elaborat, i per tant, de cara a l'any que ve, el que es farà és un premi a la gent que acabi el seu batxillerat artístic perquè presentin un projecte i se'ls pugui premiar, i aquest premi el puguin dedicar a un primer nivell de formació, i gent que ja té un currículum més elaborat de que puguin accedir a la beca de creativa. Això és una decisió de la família Bernat.
2: Les dues beques s'han entregat aquest diumenge al primer pis de l'hotel Excelsior amb la presència de la resta de membres del jurat. La directora del Teatre de Lloret, Amaranta Gibert, el regidor del Teatre, Frederic Guic, i el dramaturg Josep Maria Miró, així com la presidenta sense vot, Cristina Pané, vídua de Josep Bernat.
6: Més info a novaradiolloret.cat.
7: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
8: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
7: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
9: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: Nova Ràdio Lloret.
1: Puede ser que algún día

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut, la teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat, Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: el Centre de Formació d'Adults de Lloret de Mar obre el període de preinscripció per al curs 2026-2027 i trobaràs una àmplia oferta formativa. Graduat en Educació Secundària GES. Preparació per a la prova d'accés a grau superior. Informàtica. Llengua catalana. Anglès. Castellà per a estrangers i alfabetització. Pren nota. La preinscripció acaba el dilluns 29 de juny. Per a més informació, consulta la pàgina web del centre o adreça't a la tercera planta de la Casa de la Cultura en horari d'atenció al públic.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 11 del matí. Notícies.
2: Bon dia, us parla Mar Vilamajor. Veterinaris alerten dels efectes dels petards en els nostres animals de companyia. A les portes de la Rebetia de Sant Joan, una de les nits més especials de l'any, també augmenta la preocupació pel benestar dels gossos i els gats. Els petards poden provocar-los por i estrès, una situació que avui tractem amb el veterinari Marc Giral. Segons explica Giral, a finals de juny a la clínica veterinària solen rebre força consultes relacionades amb aquesta problemàtica. La gent acostuma a deixar-ho per a última hora, assenyala. Per això considera que l'ideal seria començar a preparar els nostres peluts 2 mesos abans d'aquestes dates, per tal de poder modificar la percepció que tenen dels sorolls forts dels petards.
3: Efectivament, i de fet, mesos abans, si tenim la sort, entre cometes, de tenir un cadell en aquesta època de l'any, on encara està en el seu període de socialització, és el millor que podria passar, en el sentit de que si acostumem a l'animal a que els sorolls forts no són res dolent, tindríem molt de guanyat ja. A partir d'aquí, si volem intentar revertir una situació on l'animal ja hi té aquesta fòbia, ja té aquest patiment relacionat amb els sorolls forts, els petards en aquest cas, hem de treballar-ho molt abans, hem de treballar-ho amb mètodes de maneig, d'ajudes a pàgines web que ens aporten sorolls molt reals, intentar variar aquesta percepció de l'animal, fer que l'animal vegi aquests sorolls com a algú bo, i clar, això no es fa només en una setmana, això té mesos de feina. I si volem intentar estalviar medicacions fortes, tot el que són complements vitamínics naturals s'haurien de donar entre 2, 3, inclús 4 setmanes abans de l'inici de la revetlla.
2: Molts gats i gossos poden patir episodis de pànic o ansietat a conseqüència del soroll que provoquen els petards. Per això, segons Giral, la millor de les situacions seria tenir un cadell, perquè integrés aquest so com una cosa habitual amb més facilitat.
3: El tenir un cadell en aquesta època de l'any seria l'ideal, perquè d'aquesta manera fas que l'animal integri aquest so com a algo entre cometes habitual en la seva vida, i per tant fas que no li tingui por. A partir d'aquí, llavors sí que passem a l'altre extrem, passem a intentar que no escoltin mai aquests sorolls, i per tant el dia que l'escolten, encara que sigui de lluny, perquè cal recordar que els gossos escolten molt més enllà que nosaltres, els dies que escolten tempestes que estan a quilòmetres o petards que nosaltres no arribem a percebre i ells sí, comencen a tenir aquest problema, perquè com que no ho han escoltat mai, intentem que mai l'arribin a escoltar, quan l'escolten es desencadena el problema.
2: Les tempestes, el soroll de les motos i qualsevol altre so al qual l'animal no estigui acostumat poden provocar-li situacions d'estrès, perquè no sap d'on provenen. En aquest sentit, el veterinari destaca la importància d'aplicar mesures de maneig o bé recórrer la medicació quan sigui necessari.
3: Clar, intentar fer aquestes mesures de maneig a través d'aquestes pàgines web, si tenim animals amb molts de problemes, ajudar amb medicació, que ens ajudi a reduir els nivells d'ansietat i, per tant, que puguin integrar molt millor, perquè un animal que estigui en un atac d'ansietat ja li pots donar premis, el que més li agradi del món, que no te l'agafarà i, per tant, no podràs arribar a canviar-li la percepció, però si aconsegueixes reduir aquest nivell d'ansietat, aconsegueixes fer un soroll molt més fluix del que seria la realitat, començar a donar-li premis, joc, joguines, carícies, el que més li agradi a l'animal, en el moment en què sona i l'animal a poc a poc va variant aquesta percepció, doncs es pot arribar a aconseguir. Però és una feina de mesos que costa molt de poder fer. Molta gent està interessada avui, demà, i demà passat ja se n'oblidarà, perquè ja haurà passat, ja no hi pensarem i no hi tornarem a caure fins al maig o al juny de l'any que ve.
2: A més, els gossos i els gats no són els únics que pateixen pels petards. Segons explica Giral, qualsevol animal que no estigui acostumat al soroll ho pot passar malament. Cal, doncs, actuar amb prudència a l'hora de llançar petards i, si és possible, fer-ho en zones apartades perquè les mascotes no pateixin.
4: La previsió meteorològica.
2: Ara sabem quines seran les condicions meteorològiques amb Xavier Segura. Bon dia.
5: Bon dia. Ens trobem de ple en la primera onada de calor de l'any a Catalunya, que avui arriba al seu punt àlgid, especialment afectant la zona interior del país. Per tant, s'espera un dia molt càlid, tòrrid, i intentem, doncs, evitar passar molta estona a l'exterior durant les hores centrals del dia. Aquí a Lloret, la màxima rondarà els 32 graus, amb xafogor molt marcada, però atenció, perquè a l'interior s'assoliran en molts punts els 40 graus i fins i tot els 42, i ja veurem si els 43 cap al Pla de Lleida, Ponent, i també a l'interior de les Terres de l'Ebre. I els pròxims dies continuarem suant i de valent, perquè costarà que afluixi aquesta onada de calor. Es mantindrà la calor molt intensa de dia i amb risc de noves nits tropicals, per tant, nits una mica de mal dormir i fins i tot tòrrides en alguns trams de la costa, especialment a l'àrea de Barcelona i zones elevades. Per tant, aquesta glopada d'aire molt càlid procedent del nord de l'Àfrica té corda i per dies, tot i que a partir de demà afluixa una mica la màxima, i la Revetlla de Sant Joan es preveu càlida, molt càlida, de fet, per tant, valors clarament superiors els que tocarien aquesta època de l'any. Tot plegat, amb molta pols en suspensió, cel terrós i sense pluja a la vista, més enllà d'algun ruixat de tarda a la zona del Pirineu.
2: Moltes gràcies, Xavier. Ara una temperatura actual a Lloret de Mar de 27 graus centígrads.
1: Més info a novaradiolloret.cat.
0: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

0: Sé que donde vayas lograrás estar muy bien.
1: Hi ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

0: El Centre de Formació d'Adults de Lloret de Mar obre el període de preinscripció per al curs 2026-2027 i trobaràs una àmplia oferta formativa. Graduat en Educació Secundària GES. Preparació per a la prova d'accés a grau superior. Informàtica. Llengua catalana. Anglès. Castellà per a estrangers i alfabetització. Pren nota. La preinscripció acaba el dilluns 29 de juny. Per a més informació, consulta la pàgina web del centre o adreça't a la tercera planta de la Casa de la Cultura en horari d'atenció al públic.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 12 del migdia.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Josep Altafulla. 22 equips de les categories U14 fins a U18, tant femenins com masculins, participen aquesta setmana a la 8a edició del Globàsquet Sant Enfant, el torneig internacional de bàsquet. El director de Globàsquet, Josep Ramon Muro, explica que el Sant Enfant és un torneig més petit dels que organitzen habitualment, però sempre funciona molt bé i atrau equips d'altres països.
4: El Sant Enfant, per nosaltres, és el que considerem, anomenem un torneig petit, perquè només el tenim limitat per horaris i per pavellons a 22 equips, i hem pogut, bueno, doncs, ja per 8a edició, tornar-la a celebrar, i que aquest any, a més, ens acompanyen equips també del Regne Unit i de la República Txeca i d'Islàndia, amb la qual doncs, podem celebrar que a nivell internacional segueixen un referent per aquestes dates.
3: Tal com ha explicat Josep Ramon Muro, els participants provenen de diferents països com Regne Unit, República Txeca o Islàndia, a banda d'Espanya. En aquest sentit, l'objectiu de Globàsquet és unir jugadors de diferents indrets i fer-los passar una bona estona gaudint d'aquest esport. Per això, els resultats queden en segon terme i el que més es valora és el joc net.
4: Evidentment, el nostre principal trofeig és el que anomenem el Premi del Fair Play. No anem a buscar tant a l'MVP ni els resultats esportius que correspondrien, en tot cas, a entitats més de l'àmbit federatiu, i nosaltres el que fem més és donar l'oportunitat a totes aquelles entitats d'arreu d'Europa o d'arreu del món que durant l'any doncs, organitzen els seus grups i les seves lligues locals a que puguin celebrar durant 4 dies a un entorn, com et pots imaginar, com és Lloret, doncs que hagin trobada i es relacionin amb equips d'altres llocs.
3: Els partits es juguen al pavelló Pompeu Fabra i al pavelló municipal d'Esports.
5: Més info a novaradiolloret.cat.
6: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes. Esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Informació facilitada pel Servei de Protecció Civil de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
1: Cal gaudir d'una revetlla segura. Compreu els productes pirotècnics a establiments autoritzats. Llegiu les instruccions de cada article. No us guardeu petards a les butxaques. No els poseu a prop de la cara i el cos. Utilitzeu mitjans segurs per encendre el material pirotècnic, metxes o similars. Enceneu sempre la metxa per l'extrem perquè us doni temps per retirar-vos. No llanceu coets a menys de 500 metres de zones boscoses ni en aglomeracions de persones. Als llocs on es facin revetlles, recolliu robes i tendals i tanqueu portes i finestres.
2: Nova Ràdio Lloret. És la una del migdia.
3: Notícies.
4: Bona tarda. Us parla Mar Vilamajor. Els veterinaris alerten del risc de cops de calor en gossos i gats. Aquests dies, a banda dels sorolls dels petards, també estem patint una intensa onada de calor. Per això, els veterinaris recorden la importància de prendre precaucions per protegir les mascotes de les altes temperatures. En aquest sentit, el veterinari lloretenc Marc Giral recomana actuar amb els animals de companyia de la mateixa manera que ho fem les persones.
5: Efectivament, i de fet, mesos abans, si tenim la sort, entre cometes, de tenir un cadell en aquesta època de l'any, on encara estem en el seu període de socialització, és el millor que podria passar, en el sentit de que si acostumem a l'animal a que els sorolls forts no són res dolent, tindríem molt de guanyat ja. A partir d'aquí, si volem intentar revertir una situació on l'animal ja hi té aquesta fòbia, ja té aquest patiment relacionat amb els sorolls forts, els petards en aquest cas, hem de treballar-ho molt abans, hem de treballar-ho amb mètodes de maneig, d'ajudes a pàgines web que ens aporten sorolls molt reals, a intentar variar aquesta percepció de l'animal, fer que l'animal vegi aquests sorolls com a algú bo, i clar, això no es fa només en una setmana, això té mesos de feina. I si volem intentar estalviar medicacions fortes, tot el que són complements vitamínics naturals s'haurien de donar entre 2, 3, inclús 4 setmanes abans de l'inici de la revetlla.
4: A més, també es recomana mantenir l'habitatge refrigerat o a una temperatura agradable quan les mascotes es queden soles a casa. Els cops de calor són una de les urgències veterinàries més habituals durant els mesos d'estiu i, segons explica Giral, poden arribar a ser mortals.
5: El tenir un cadell en aquesta època de l'any seria l'ideal, perquè d'aquesta manera fas que l'animal integri aquest so com a algo entre cometes habitual en la seva vida i, per tant, fas que no li tingui por. A partir d'aquí, llavors sí que passem a l'altre extrem, passem a intentar que no escoltin mai aquests sorolls i, per tant, el dia que l'escolten, encara que sigui de lluny, perquè cal recordar que els gossos escolten molt més enllà que nosaltres, els dies que escolten tempestes que estan a quilòmetres o petards que nosaltres no arribem a percebre i ells sí, comencen a tenir aquest problema, perquè com que no ho han escoltat mai, intentem que mai l'arribin a escoltar, quan l'escolten es desencadena el problema.
4: El veterinari recorda que la temperatura corporal habitual dels animals és de 38 graus centígrads, però en un cop de calor pot arribar fins als 43 graus. Quan se superen els 41 o 42 graus de temperatura interna, l'organisme deixa de funcionar correctament i la situació esdevé crítica. Per això insisteix en la necessitat d'extremar les precaucions durant aquests dies de calor intensa per garantir el benestar i la salut de les nostres mascotes.
6: Més info a novaradiolloret.cat.
7: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
8: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
7: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
9: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu d'una plaça d'educadora educador social. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 13 de juliol, preferiblement de forma electrònica per la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia a lloret.cat/cita-prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
2: A l'estiu, Nova Ràdio Lloret.
3: Seguim el teu ritme.

Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: El Centre de Formació d'Adults de Lloret de Mar obre el període de preinscripció per al curs 2026-2027 i trobaràs una àmplia oferta formativa. Graduat en Educació Secundària GES. Preparació per a la prova d'accés a grau superior. Informàtica, Llengua Catalana, Anglès, Castellà per a estrangers i Alfabetització. Pren nota. La preinscripció acaba el dilluns 29 de juny. Per a més informació, consulta la pàgina web del centre o adreça't a la tercera planta de la Casa de la Cultura en horari d'atenció al públic.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 2 de la tarda. Notícies.
2: Bona tarda. Us parla Mar Vilamajor. Arriba la quarta edició de la Calatronada. Aquest dissabte se celebra la quarta edició de la Calatronada, un espectacle de percussió que reunirà diverses colles d'arreu del territori. La convocatòria és a 6:45 de la tarda al carrer de Sant Pere. Des d'allà s'iniciarà un cercavila que arribarà fins a la plaça de la Vila, on cap a les 8 del vespre tindran lloc diverses actuacions. Enguany hi participaran quatre colles convidades, la colla de percussió de Saforcanera de Blanes, Diables Foix de Palafolls, Catoqui i Tamara d'Arenys de Munt i la banda del Rec de Salt. Totes elles actuaran juntament amb la colla anfitriona, els Calatrons. Guillem Minguella, president dels Calatrons, explica que un cop finalitzada la cercavila i arribats a la plaça de la Vila, cap a les 8 del vespre, les 5 formacions participants oferiran una actuació.
3: Sí, realment el que fem és un últim lluïment individual de cada colla, no? Les 5 que hi som a la trobada, doncs una rere l'altra fa una actuació estrella en estàtic a la plaça de la Vila, en un lloc doncs emblemàtic a davant del mar, i el que fem és doncs donar aquest espai al centre de la plaça perquè cadascú presenti la seva millor actuació i per acabar del tot i donar un tancament a l'acte, doncs fer un ritme conjunt de tots els instruments de totes les 5 colles, fer aquest últim tema.
2: Per a Minguella, el que fa especial aquesta proposta és que es tracta d'una celebració única a Lloret.
3: El que ho fa especial, doncs, en definitiva, és que no tenim res semblant per aquí al voltant. A banda del correfoc, poder, que també hi ha percussió i d'altres actes que es poden fer al poble on hi toquem nosaltres, però una trobada amb 5 colles que puguin veure la gent, pugui venir de públic i veure l'exhibició de totes, doncs no es veu per aquí sovint i creiem que ho volem potenciar i que és molt, molt i molt bonic de veure en el nostre poble.
4: I imagino que en una disciplina com aquesta de les colles de percussió hi ha molt bon ambient, no?, entre colles de diferents pobles.
2: En el món de la percussió hi ha molt bona sintonia entre les colles. Minguella explica que s'ajuden mútuament i es donen suport i assegura que els fa molta il·lusió poder reforçar amb aquesta jornada la germanor que ja existeix entre elles. La Calatronada, que s'ha consolidat com una de les cites destacades del calendari festiu local, és oberta a tothom i convida veïns i visitants a gaudir d'un vespre ple de ritme al centre de Lloret.
5: Més info a novaradiolloret.cat.
6: Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: Informació facilitada pel Servei de Protecció Civil de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
1: Cal gaudir d'una revetlla segura. Compreu els productes pirotècnics a establiments autoritzats. Llegiu les instruccions de cada article. No us guardeu petards a les butxaques. No els poseu a prop de la cara i el cos. Utilitzeu mitjans segurs per encendre el material pirotècnic, metxes o similars. Enceneu sempre la metxa per l'extrem perquè us doni temps per retirar-vos. No llanceu coets a menys de 500 metres de zones boscoses ni en aglomeracions de persones. Als llocs on es facin revetlles, recolliu robes i tendals i tanqueu portes i finestres.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 3 de la tarda.
3: Notícies.
4: Bona tarda, us parla Josep Altafulla. Mireia Flores i Alicia Jacobian han rebut la primera beca d'estudis artístics Josep Bernat que s'han lliurat aquest diumenge a la tarda. Cadascuna rep 5.000 euros per desenvolupar la seva trajectòria en el món artístic. Mireia Flores té 21 anys i ha estudiat el cicle formatiu de grau superior d'animació a l'Escola d'Art Pau Gargallo de Badalona i actualment cursa un màster de 3D a la Universitat Ciutat de Madrid. Els diners de la beca li serviran per a la fase inicial d'una pel·lícula d'animació, el que es coneix com a concept art, que a través d'una història d'amor ambientada en l'època dels indians parlarà del tràfic d'esclaus.
5: Tracta sobre la Maria, que és una noia que vivia aquí a Lloret, a l'època dels indianos, i parla de que va amb el seu germà cap allà a Cuba, i bueno, camufla tot amb una història d'amor, però vol també parlar sobre, sobre el tracte d'esclaus que hi havia a Àfrica, a Cuba, i bueno, no puc fer gaire spoiler, però bueno, serà això, una pel·li d'animació, encara està per decidir si 2D o 3D, però segurament sigui 2D. I bueno, serà la beca per fer el concept art i tot el disseny de personatges, dels fondos.
4: Pel que fa a l'Alicia Jacobian, té 23 anys i des dels 12 que es dedica al cant líric. Ha estudiat al Conservatori Professional de Badalona i actualment cursa el grau de Musicologia a la Universitat Alfonso X El Sabio. El seu objectiu amb la beca és seguir formant-se amb una professora alemanya de la Universitat de Berlín.
6: El meu projecte és bàsicament anar a estudiar fora. He acabat el Conservatori Professional, estic estudiant online a la Universitat Musicologia, però el meu camí és cantar. No només dedicar-me a la música com tal, sinó cantar. Llavors, tinc pensat estudiar amb una professora que està a Alemanya, és professora de la Universitat de Berlín. El problema és que, clar, les classes, o sigui, tinc a veure d'on m'agafen, no? Perquè fa masterclasses no només a Berlín, també a Portugal i tal.
4: Entre els membres del jurat hi havia Xavier Albertí, que celebra que en aquesta primera edició s'hagin presentat fins a 14 propostes i remarca la qualitat de les dues noies becades.
7: Els hem escollit bàsicament perquè els mèrits del seu currículum són importants. Vull dir, són persones que ens han demostrat que tenen una capacitat d'aprenentatge i una capacitat de compromís amb la seva evolució creativa important i que estic absolutament convençut, i el jurat així ho ha valorat per unanimitat, i això també és molt important, de que el retorn cultural que faran al poble serà important.
4: De cara a l'any vinent, la beca d'Estudis Artístics Josep Bernat presentarà una novetat destacada. S'incrementarà amb un premi per a joves estudiants del Batxillerat Artístic de l'Institut Coll i Rodés.
7: Hi ha molta gent molt jove que encara no té un currículum elaborat, sinó que està estudiant els seus batxillerats artístics, i que ens semblava injust que haguessin de competir amb persones que ja tenen un currículum una mica més elaborat, i per tant, de cara a l'any que ve, el que es farà és un premi a la gent que acabi el seu batxillerat artístic perquè presentin un projecte i se'ls pugui premiar, i aquest premi el puguin dedicar a un primer nivell de formació, i gent que ja té un currículum més elaborat que puguin accedir a la beca de creativa. Això és una decisió de la família Bernat.
4: Les dues beques que s'han entregat aquest diumenge al primer pis de l'hotel Excelsior amb la presència de la resta de membres del jurat. La directora del Teatre de Lloret, Amaranta Gibert, el regidor del Teatre, Frederic Guic, i el dramaturg Josep Maria Miró, així com la presidenta sense vot, Cristina Pané, vídua de Josep Bernat.
8: Més info a novaradiolloret.cat.
9: L'estil de vida.
8: Mediterrani. Amb les tendències pop del moment.

0: El Centre de Formació d'Adults de Lloret de Mar obre el període de preinscripció per al curs 2026-2027 i trobaràs una àmplia oferta formativa. Graduat en Educació Secundària GES. Preparació per a la prova d'accés a grau superior. Informàtica, Llengua Catalana, Anglès, Castellà per a estrangers i Alfabetització. Pren nota. La preinscripció acaba el dilluns 29 de juny. Per a més informació, consulta la pàgina web del centre o adreça't a la tercera planta de la Casa de la Cultura en horari d'atenció al públic.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 4 de la tarda. Notícies.
2: Bona tarda. Us parla Mar Vilamajor. Veterinaris alerten dels efectes dels petards en els nostres animals de companyia. A les portes de la Rebetlla de Sant Joan, una de les nits més especials de l'any, també augmenta la preocupació pel benestar dels gossos i els gats. Els petards poden provocar-los por i estrès, una situació que avui tractem amb el veterinari Marc Giral. Segons explica Giral, a finals de juny a la clínica veterinària solen rebre força consultes relacionades amb aquesta problemàtica. La gent acostuma a deixar-ho per a última hora, assenyala. Per això considera que l'ideal seria començar a preparar els nostres peluts 2 mesos abans d'aquestes dates, per tal de poder modificar la percepció que tenen dels sorolls forts dels petards.
3: Efectivament, i de fet, mesos abans, si tenim la sort, entre cometes, de tenir un cadell en aquesta època de l'any, on encara estem en el seu període de socialització, és el millor que podria passar, en el sentit de que si acostumem a l'animal a que els sorolls forts no són res dolent, tindríem molt de guanyat ja. A partir d'aquí, si volem intentar revertir una situació on l'animal ja hi té aquesta fòbia i ja té aquest patiment relacionat amb els sorolls forts, els petards en aquest cas, hem de treballar-ho molt abans, hem de treballar-ho amb mètodes de maneig, d'ajudes a pàgines web que ens aporten sorolls molt reals, a intentar variar aquesta percepció de l'animal, fer que l'animal vegi aquests sorolls com a algú bo, i clar, això no es fa només en una setmana, això té mesos de feina. I si volem intentar estalviar medicacions fortes, tot el que són complements vitamínics naturals s'haurien de donar entre 2, 3, inclús 4 setmanes abans de l'inici de la revetlla.
2: Molts gats i gossos poden patir episodis de pànic o ansietat a conseqüència del soroll que provoquen els petards. Per això, segons Giral, la millor de les situacions seria tenir un cadell, perquè integrés aquest so com una cosa habitual amb més facilitat.
3: El tenir un cadell en aquesta època de l'any seria l'ideal, perquè d'aquesta manera fas que l'animal integri aquest so com a algo entre cometes habitual en la seva vida i per tant fas que no li tingui por. A partir d'aquí, llavors sí que passem a l'altre extrem, passem a intentar que no escoltin mai aquests sorolls i per tant el dia que l'escolten, encara que sigui de lluny, perquè cal recordar que els gossos escolten molt més enllà que nosaltres, els dies que escolten tempestes que estan a quilòmetres o petards que nosaltres no arribem a percebre i ells sí, comencen a tenir aquest problema, perquè com que no ho han escoltat mai, intentem que mai l'arribin a escoltar, quan l'escolten es desencadena el problema.
2: Les tempestes, el soroll de les motos i qualsevol altre so al qual l'animal no estigui acostumat poden provocar-li situacions d'estrès, perquè no sap d'on provenen. En aquest sentit, el veterinari destaca la importància d'aplicar mesures de maneig o bé recórrer la medicació quan sigui necessari.
3: Clar, intentar fer aquestes mesures de maneig a través d'aquestes pàgines web, si tenim animals amb molts de problemes, ajudar amb medicació, que ens ajudi a reduir els nivells d'ansietat i, per tant, que puguin integrar molt millor, perquè un animal que estigui en un atac d'ansietat ja li pots donar premis, el que més li agradi del món, que no te l'agafarà i, per tant, no podràs arribar a canviar-li la percepció, però si aconsegueixes reduir aquest nivell d'ansietat, aconsegueixes fer un soroll molt més fluix del que seria la realitat, començar a donar-li premis, joc, joguines, carícies, el que més li agradi a l'animal, en el moment en què sona i l'animal a poc a poc va variant aquesta percepció, doncs es pot arribar a aconseguir. Però és una feina de mesos que costa molt de poder fer. Molta gent està interessada avui, demà, i demà passat ja se n'oblidarà, perquè ja haurà passat, ja no hi pensarem i no hi tornarem a caure fins al maig o al juny de l'any que ve.
2: A més, els gossos i els gats no són els únics que pateixen pels petards. Segons explica Giral, qualsevol animal que no estigui acostumat al soroll ho pot passar malament. Cal, doncs, actuar amb prudència a l'hora de llançar petards i, si és possible, fer-ho en zones apartades perquè les mascotes no pateixin.
0: Més info a novaradiolloret.cat. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu d'una plaça d'educadora educador social. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 13 de juliol, preferiblement de forma electrònica per la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia a lloret.cat/cita-prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Lloret de Mar. Nova Ràdio Lloret.

0: Radio Lloret.
1: Tretze des un Barcelona, no sé què fer aquí.

A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bogar, d'anar en bici i sortir en barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network, allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

0: Informació facilitada pel Servei de Protecció Civil de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
1: Cal gaudir d'una revetlla segura. Compreu els productes pirotècnics a establiments autoritzats. Llegiu les instruccions de cada article. No us guardeu petards a les butxaques. No els poseu a prop de la cara i el cos. Utilitzeu mitjans segurs per encendre el material pirotècnic, metxes o similars. Enceneu sempre la metxa per l'extrem perquè us doni temps per retirar-vos. No llanceu coets a menys de 500 metres de zones boscoses ni en aglomeracions de persones. Als llocs on es facin revetlles, recolliu robes i tendals i tanqueu portes i finestres.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 5 de la tarda. Notícies.
3: Bona tarda, us parla Josep Altafulla. 22 equips de les categories U14 fins a U18, tant femenins com masculins, participen aquesta setmana a la 8a edició del Globàsquet Sant Enfant, el torneig internacional de bàsquet. El director de Globàsquet, Josep Ramon Muro, explica que el Sant Enfant és un torneig més petit dels que organitzen habitualment, però sempre funciona molt bé i atrau equips d'altres països.
4: El Sant Enfant, per nosaltres, és el que considerem, o anomenem, un torneig petit, perquè només el tenim limitat per horaris i per pavellons a 22 equips, i hem pogut, ja per 8a edició, tornar-la a celebrar, i que aquest any, a més, ens acompanyen equips també del Regne Unit i de la República Txeca i d'Islàndia, amb la qual cosa pues, podem celebrar que a nivell internacional segueixen un referent per aquestes dates.
3: Tal com ha explicat Josep Ramon Muro, els participants provenen de diferents països com Regne Unit, República Txeca o Islàndia, a banda d'Espanya. En aquest sentit, l'objectiu de Globàsquet és unir jugadors de diferents indrets i fer-los passar una bona estona gaudint d'aquest esport. Per això, els resultats queden en segon terme i el que més es valora és el joc net.
4: Evidentment, el nostre principal trofeig és el que anomenem el premi del Fair Play. No anem a buscar tant a l'MVP ni als resultats esportius que correspondrien, en tot cas, entitats més de l'àmbit federatiu, i nosaltres el que fem més és donar l'oportunitat a totes aquelles entitats d'arreu d'Europa o d'arreu del món que durant l'any doncs, organitzen els seus grups i les seves lligues locals a que puguin celebrar durant 4 dies a un entorn, com et pots imaginar, com és Lloret, doncs que facin trobada i es relacionin amb equips d'altres llocs.
3: Els partits es juguen al pavelló Pompeu Fabra i al pavelló municipal d'esport.
5: La previsió meteorològica.
3: Sabem quina és la previsió del temps per a les pròximes hores. Xavi Segura, bona tarda.
6: Bona tarda. Ens trobem de ple en la primera onada de calor de l'any a Catalunya, que avui arriba al seu punt àlgid, especialment afectant la zona interior del país. Per tant, s'espera un dia molt càlid, tòrrid, i intentem, doncs, evitar passar molta estona a l'exterior durant les hores centrals del dia. Aquí a Lloret, la màxima rondarà els 32 graus, amb xafogor molt marcada, però atenció perquè a l'interior s'assoliran en molts punts els 40 graus i fins i tot els 42, i ja veurem si els 43 cap al Pla de Lleida, Ponent i també a l'interior de les Terres de l'Ebre. I els pròxims dies continuarem suant i de valent, perquè costarà que afluixi aquesta onada de calor, es mantindrà la calor molt intensa de dia i amb risc de noves nits tropicals, per tant, nits una mica de mal dormir i fins i tot tòrrides en alguns trams de la costa, especialment a l'àrea de Barcelona i zones elevades. Per tant, aquesta glopada d'aire molt càlid procedent del nord de l'Àfrica té corda i per dies, tot i que a partir de demà afluixa una mica la màxima, i la revetlla de Sant Joan es preveu càlida, molt càlida, de fet, per tant, valors clarament superiors als que tocarien aquesta època de l'any. Tot plegat, amb molta pols en suspensió, cel terrós i sense pluja a la vista, més enllà d'algun ruixat de tarda a la zona del Pirineu.
3: Gràcies, Xavier Segura, per aquesta informació. 28 graus centígrads en aquests moments a Lloret de Mar.
7: Més info a novaradiolloret.cat.
8: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: Les 12 del matí.
1: Hi ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone, perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972 36 41 14.

Remèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: El Centre de Formació d'Adults de Lloret de Mar obre el període de preinscripció per al curs 2026-2027 i trobaràs una àmplia oferta formativa. Graduat en Educació Secundària GES. Preparació per a la prova d'accés a grau superior. Informàtica, Llengua Catalana, Anglès, Castellà per a estrangers i Alfabetització. Pren nota. La preinscripció acaba el dilluns 29 de juny. Per a més informació, consulta la pàgina web del centre o adreça't a la tercera planta de la Casa de la Cultura en horari d'atenció al públic.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 6 de la tarda. Notícies.
2: Bona tarda. Us parla Mar Vilamajor. Els veterinaris alerten del risc de cops de calor en gossos i gats. Aquests dies, a banda dels sorolls dels petards, també estem patint una intensa onada de calor. Per això, els veterinaris recorden la importància de prendre precaucions per protegir les mascotes de les altes temperatures. En aquest sentit, el veterinari lloretenc Marc Giral recomana actuar amb els animals de companyia de la mateixa manera que ho fem les persones.
3: Efectivament, i de fet, mesos abans, si tenim la sort, entre cometes, de tenir un cadell en aquesta època de l'any, on encara està en el seu període de socialització, és el millor que podria passar, en el sentit de que si acostumem a l'animal a que els sorolls forts no són res dolent, tindríem molt de guanyat ja. A partir d'aquí, si volem intentar revertir una situació on l'animal ja hi té aquesta fòbia i ja té aquest patiment relacionat amb els sorolls forts, els petards en aquest cas, hem de treballar-ho molt abans, hem de treballar-ho amb mètodes de maneig, d'ajudes a pàgines web que ens aporten sorolls molt reals, a intentar variar aquesta percepció de l'animal, fer que l'animal vegi aquests sorolls com a algú bo, i clar, això no es fa només en una setmana, això té mesos de feina. I si volem intentar estalviar medicacions fortes, tot el que són complements vitamínics naturals s'haurien de donar entre 2, 3, inclús 4 setmanes abans de l'inici de la revetlla.
2: A més, també es recomana mantenir l'habitatge refrigerat o a una temperatura agradable quan les mascotes es queden soles a casa. Els cops de calor són una de les urgències veterinàries més habituals durant els mesos d'estiu i, segons explica Giral, poden arribar a ser mortals.
3: El tenir un cadell en aquesta època de l'any seria l'ideal, perquè d'aquesta manera fas que l'animal integri aquest so com a algo entre cometes habitual en la seva vida i, per tant, fas que no li tingui por. A partir d'aquí, llavors sí que passem a l'altre extrem, passem a intentar que no escoltin mai aquests sorolls i, per tant, el dia que l'escolten, encara que sigui de lluny, perquè cal recordar que els gossos escolten molt més enllà que nosaltres, els dies que escolten tempestes que estan a quilòmetres o petards que nosaltres no arribem a percebre i ells sí, comencen a tenir aquest problema, perquè com que no ho han escoltat mai, intentem que mai l'arribin a escoltar, quan l'escolten es desencadena el problema.
2: El veterinari recorda que la temperatura corporal habitual dels animals és de 38 graus centígrads, però en un cop de calor pot arribar fins als 43 graus. Quan se superen els 41 o 42 graus de temperatura interna, l'organisme deixa de funcionar correctament i la situació esdevé crítica. Per això insisteix en la necessitat d'extremar les precaucions durant aquests dies de calor intensa per garantir el benestar i la salut de les nostres mascotes.
4: Més info a novaradiolloret.cat.
5: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
6: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
5: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
7: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972-36-98-63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat, Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Hosti.
1: Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

0: Informació facilitada pel Servei de Protecció Civil de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
1: Cal gaudir d'una revetlla segura. Compreu els productes pirotècnics a establiments autoritzats. Llegiu les instruccions de cada article. No us guardeu petards a les butxaques. No els poseu a prop de la cara i el cos. Utilitzeu mitjans segurs per encendre el material pirotècnic, metxes o similars. Enceneu sempre la metxa per l'extrem perquè us doni temps per retirar-vos. No llanceu coets a menys de 500 metres de zones boscoses ni en aglomeracions de persones. Als llocs on es facin revetlles, recolliu robes i tendals i tanqueu portes i finestres.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 7 de la tarda. Notícies.
3: Bona tarda. Us parla Mar Vilamajor. Arriba la quarta edició de la Calatronada. Aquest dissabte se celebra la quarta edició de la Calatronada, un espectacle de percussió que reunirà diverses colles d'arreu del territori. La convocatòria és a 6:45 de la tarda al carrer de Sant Pere. Des d'allà s'iniciarà un cercavila que arribarà fins a la plaça de la Vila, on cap a les 8 del vespre tindran lloc diverses actuacions. Enguany hi participaran 4 colles convidades, la colla de percussió de Saforcanera de Blanes, Diables Foix de Palafolls, Catoqui i Tamara d'Arenys de Munt i la banda del Rec de Salt. Totes elles actuaran juntament amb la colla anfitriona, els Calatrons. Guillem Minguella, president dels Calatrons, explica que un cop finalitzada la cercavila i arribats a la plaça de la Vila, cap a les 8 del vespre, les 5 formacions participants oferiran una actuació.
4: Sí, realment el que fem és un últim lluïment individual de cada colla, no? Les 5 que hi som a la trobada, doncs una rere l'altra fa una actuació estrella en estàtic a la plaça de la Vila, en un lloc doncs emblemàtic a davant del mar, i el que fem és doncs donar aquest espai al centre de la plaça perquè cadascú presenti la seva millor actuació i per acabar del tot i donar un tancament a l'acte, doncs fer un ritme conjunt de tots els instruments de totes les 5 colles, fer aquest últim tema.
3: Per a Minguella, el que fa especial aquesta proposta és que es tracta d'una celebració única a Lloret.
4: El que ho fa especial, doncs, en definitiva, és que no tenim res semblant per aquí al voltant. A banda del correfoc, poder, que també hi ha percussió i d'altres actes que es poden fer al poble on hi toquem nosaltres, però una trobada amb 5 colles que puguin veure la gent, pugui venir de públic i veure l'exhibició de totes, doncs no es veu per aquí sovint i creiem que ho volem potenciar i que és molt, molt i molt bonic de veure en el nostre poble.
3: En el món de la percussió hi ha molt bona sintonia entre les colles. Minguella explica que s'ajuden mútuament i es donen suport i assegura que els fa molta il·lusió poder reforçar amb aquesta jornada la germanor que ja existeix entre elles. La Calatronada, que s'ha consolidat com una de les cites destacades del calendari festiu local, és oberta a tothom i convida veïns i visitants a gaudir d'un vespre ple de ritme al centre de Lloret.
5: Més info a novaradiolloret.cat.
6: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu d'una plaça d'educadora educador social. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 13 de juliol, preferiblement de forma electrònica per la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia a lloret.cat/cita-prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
2: Nova Ràdio Lloret.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network, allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: El Centre de Formació d'Adults de Lloret de Mar obre el període de preinscripció per al curs 2026-2027 i trobaràs una àmplia oferta formativa. Graduat en Educació Secundària GES. Preparació per a la prova d'accés a grau superior. Informàtica, Llengua Catalana, Anglès, Castellà per a estrangers i Alfabetització. Pren nota. La preinscripció acaba el dilluns 29 de juny. Per a més informació, consulta la pàgina web del centre o adreça't a la tercera planta de la Casa de la Cultura en horari d'atenció al públic.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del vespre.
2: Notícies. Bona tarda, us parla Josep Altafulla. Mireia Flores i Alicia Jacobian han rebut la primera beca d'estudis artístics Josep Bernat que s'han lliurat aquest diumenge a la tarda. Cadascuna rep 5.000 euros per desenvolupar la seva trajectòria en el món artístic. Mireia Flores té 21 anys i ha estudiat el cicle formatiu de grau superior d'animació a l'Escola d'Art Pau Gargallo de Badalona i actualment cursa un màster de 3D a la Universitat Ciutat de Madrid. Els diners de la beca li serviran per a la fase inicial d'una pel·lícula d'animació, el que es coneix com a concept art, que a través d'una història d'amor ambientada en l'època dels indians parlarà del tràfic d'esclaus.
3: Tracta sobre la Maria, que és una noia que vivia aquí a Lloret, a l'època dels indianos, i parla de que va amb el seu germà cap allà a Cuba i, bueno, camufla tot amb una història d'amor, però vol també parlar sobre, sobre el tracte d'esclaus que hi havia a Àfrica, a Cuba, i, bueno, no puc fer gaire spoiler, però, bueno, serà això, una pel·li d'animació, encara està per decidir si 2D o 3D, però segurament sigui 2D. I, bueno, serà la beca per fer el concept art i tot el disseny de personatges, dels fondos.
2: Pel que fa a l'Alicia Jacobian, té 23 anys i des dels 12 que es dedica al cant líric. Ha estudiat al Conservatori Professional de Badalona i actualment cursa el grau de Musicologia a la Universitat Alfonso X El Sabio. El seu objectiu amb la beca és seguir formant-se amb una professora alemanya de la Universitat de Berlín.
4: El meu projecte és bàsicament anar a estudiar fora. He acabat el Conservatori Professional, estic estudiant online a la Universitat Musicologia, però el meu camí és cantar. No només dedicar-me a la música com tal, sinó cantar. Llavors, tinc pensat estudiar amb una professora que passa a Alemanya, és professora de la Universitat de Berlín. El problema és que, clar, les places, o sigui, tinc a veure d'on m'agafen, no? Perquè fa masterclasses no només a Berlín, també a Portugal i tal.
2: Entre els membres del jurat hi havia Xavier Albertí, que celebra que en aquesta primera edició s'hagin presentat fins a 14 propostes i remarca la qualitat de les dues noies becades.
5: Els hem escollit bàsicament perquè els mèrits del seu currículum són importants. Vull dir, són persones que ens han demostrat que tenen una capacitat d'aprenentatge i una capacitat de compromís amb la seva evolució creativa important i que estic absolutament convençut, i el jurat així ho ha valorat per unanimitat, i això també és molt important, de que el retorn cultural que faran al poble serà important.
2: De cara a l'any vinent, la beca d'estudis artístics Josep Bernat presentarà una novetat destacada. S'incrementarà amb un premi per a joves estudiants del batxillerat artístic de l'Institut Coll i Rodés.
5: Hi ha molta gent molt jove que encara no té un currículum elaborat, sinó que està estudiant els seus batxillerats artístics, i que ens semblava injust que haguessin de competir amb persones que ja tenen un currículum una mica més elaborat, i per tant, de cara a l'any que ve, el que es farà és un premi a la gent que acabi el seu batxillerat artístic perquè presentin un projecte i se'ls pugui premiar, i aquest premi el puguin dedicar a un primer nivell de formació, i gent que ja té un currículum més elaborat que puguin accedir a la beca de creativa. Això és una decisió de la família Bernat.
2: Les dues beques s'han entregat aquest diumenge al primer pis de l'hotel Excelsior amb la presència de la resta de membres del jurat. La directora del Teatre de Lloret, Amaranta Gibert, el regidor del Teatre, Frederic Guic, i el dramaturg Josep Maria Miró, així com la presidenta sense vot, Cristina Pané, vídua de Josep Bernat.
6: Més info a novaradiolloret.cat.
7: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
8: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
7: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
9: Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network, allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat, Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bogar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.

0: Informació facilitada pel Servei de Protecció Civil de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
1: Cal gaudir d'una revetlla segura. Compreu els productes pirotècnics a establiments autoritzats. Llegiu les instruccions de cada article. No us guardeu petards a les butxaques. No els poseu a prop de la cara i el cos. Utilitzeu mitjans segurs per encendre el material pirotècnic, metxes o similars. Enceneu sempre la metxa per l'extrem perquè us doni temps per retirar-vos. No llanceu coets a menys de 500 metres de zones boscoses ni en aglomeracions de persones. Als llocs on es facin revetlles, recolliu robes i tendals i tanqueu portes i finestres.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 9 de la nit. Notícies.
3: Bona nit, us parla Mar Vilamajor. Veterinaris alerten dels efectes dels petards en els nostres animals de companyia. A les portes de la revetlla de Sant Joan, una de les nits més especials de l'any, també augmenta la preocupació pel benestar dels gossos i els gats. Els petards poden provocar-los por i estrès, una situació que avui tractem amb el veterinari Marc Giral. Segons explica Giral, a finals de juny a la clínica veterinària solen rebre força consultes relacionades amb aquesta problemàtica. La gent acostuma a deixar-ho per a última hora, assenyala. Per això considera que l'ideal seria començar a preparar els nostres peluts 2 mesos abans d'aquestes dates, per tal de poder modificar la percepció que tenen dels sorolls forts dels petards.
4: Efectivament, i de fet, mesos abans, si tenim la sort, entre cometes, de tenir un cadell en aquesta època de l'any, on encara estem en el seu període de socialització, és el millor que podria passar, en el sentit de que si acostumem a l'animal a que els sorolls forts no són res dolent, tindríem molt de guanyat ja. A partir d'aquí, si volem intentar revertir una situació on l'animal ja hi té aquesta fòbia, ja té aquest patiment relacionat amb els sorolls forts, els petards en aquest cas, hem de treballar-ho molt abans, hem de treballar-ho amb mètodes de maneig, d'ajudes a pàgines web que ens aporten sorolls molt reals, a intentar variar aquesta percepció de l'animal, fer que l'animal vegi aquests sorolls com a algú bo, i clar, això no es fa només en una setmana, això té mesos de feina. I si volem intentar estalviar medicacions fortes, tot el que són complements vitamínics naturals s'haurien de donar entre 2, 3, inclús 4 setmanes abans de l'inici de la revetlla.
3: Molts gats i gossos poden patir episodis de pànic o ansietat a conseqüència del soroll que provoquen els petards. Per això, segons Giral, la millor de les situacions seria tenir un cadell, perquè integrés aquest so com una cosa habitual amb més facilitat.
4: El tenir un cadell en aquesta època de l'any seria l'ideal, perquè d'aquesta manera fas que l'animal integri aquest so com a algo entre cometes habitual en la seva vida, i per tant fas que no li tingui por. A partir d'aquí, llavors sí que passem a l'altre extrem, passem a intentar que no escoltin mai aquests sorolls, i per tant el dia que l'escolten, encara que sigui de lluny, perquè cal recordar que els gossos escolten molt més enllà que nosaltres, els dies que escolten tempestes que estan a quilòmetres o petards que nosaltres no arribem a percebre i ells sí, comencen a tenir aquest problema, perquè com que no ho han escoltat mai, intentem que mai l'arribin a escoltar, quan l'escolten es desencadena el problema.
3: Les tempestes, el soroll de les motos i qualsevol altre so al qual l'animal no estigui acostumat poden provocar-li situacions d'estrès, perquè no sap d'on provenen. En aquest sentit, el veterinari destaca la importància d'aplicar mesures de maneig o bé recórrer a la medicació quan sigui necessari.
4: Clar, intentar fer aquestes mesures de maneig a través d'aquestes pàgines web, si tenim animals amb molts de problemes, ajudar amb medicació, que ens ajudi a reduir els nivells d'ansietat i, per tant, que puguin integrar molt millor, perquè un animal que estigui en un atac d'ansietat ja li pots donar premis, el que més li agradi del món, que no te l'agafarà i, per tant, no podràs arribar a canviar-li la percepció, però si aconsegueixes reduir aquest nivell d'ansietat, aconsegueixes fer un soroll molt més fluix del que seria la realitat, començar a donar-li premis, joc, joguines, carícies, el que més li agradi a l'animal, en el moment en què sona i l'animal a poc a poc va variant aquesta percepció, doncs es pot arribar a aconseguir. Però és una feina de mesos que costa molt de poder fer. Molta gent està interessada avui, demà, i demà passat ja se n'oblidarà, perquè ja haurà passat, ja no hi pensarem i no hi tornarem a caure fins al maig o al juny de l'any que ve.
3: A més, els gossos i els gats no són els únics que pateixen pels petards. Segons explica Giral, qualsevol animal que no estigui acostumat al soroll ho pot passar malament. Cal, doncs, actuar amb prudència a l'hora de llançar petards i, si és possible, fer-ho en zones apartades perquè les mascotes no pateixin.
5: Més info a novaradiolloret.cat.
6: L'estil mediterrani amb les tendències pop del moment.

0: El Centre de Formació d'Adults de Lloret de Mar obre el període de preinscripció per al curs 2026-2027 i trobaràs una àmplia oferta formativa. Graduat en Educació Secundària GES. Preparació per a la prova d'accés a grau superior. Informàtica. Llengua catalana. Anglès. Castellà per a estrangers i alfabetització. Pren nota. La preinscripció acaba el dilluns 29 de juny. Per a més informació, consulta la pàgina web del centre o adreça't a la tercera planta de la Casa de la Cultura en horari d'atenció al públic.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 10 de la nit. Notícies.
2: Bona nit, us parla Josep Altafulla. 22 equips de les categories U14 fins a U18, tant femenins com masculins, participen aquesta setmana a la 8a edició del Globàsquet Sant Enfant, el torneig internacional de bàsquet. El director de Globàsquet, Josep Ramon Muro, explica que el Sant Enfant és un torneig més petit dels que organitzen habitualment, però sempre funciona molt bé i atrau equips d'altres països.
3: El Sant Enfant, per nosaltres, és el que considerem, anomenem un torneig petit, perquè només el tenim limitat per horaris i per pavellons a 22 equips, i hem pogut, bueno, pues, ja per 8a edició, tornar a celebrar, i que aquest any, a més, ens acompanyen equips també del Regne Unit i de la República Txeca i d'Islàndia, amb la qual cosa pues, podem celebrar que a nivell internacional segueixen un referent per aquestes dates.
2: Tal com ha explicat Josep Ramon Muro, els participants provenen de diferents països com Regne Unit, República Txeca o Islàndia, a banda d'Espanya. En aquest sentit, l'objectiu de Globàsquet és unir jugadors de diferents indrets i fer-los passar una bona estona gaudint d'aquest esport. Per això, els resultats queden en segon terme i el que més es valora és el joc net.
3: Evidentment, el nostre principal trofeig és el que anomenem el premi del Fair Play. No anem a buscar tant a l'MVP ni als resultats esportius que correspondrien, en tot cas, a entitats més de l'àmbit federatiu, i nosaltres el que fem més és donar l'oportunitat a totes aquelles entitats d'arreu d'Europa o d'arreu del món que durant l'any les organitzen els seus grups i les seves lligues locals a que puguin celebrar durant 4 dies a un entorn, com et pots imaginar, com és Lloret, pues que facin trobada i es relacionin amb equips d'altres llocs.
2: Els partits es juguen al pavelló Pompeu Fabra i al pavelló municipal d'Esports.
4: Més info a novaradiolloret.cat.
5: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: informació facilitada pel Servei de Protecció Civil de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
1: Cal gaudir d'una revetlla segura. Compreu els productes pirotècnics a establiments autoritzats. Llegiu les instruccions de cada article. No us guardeu petards a les butxaques. No els poseu a prop de la cara i el cos. Utilitzeu mitjans segurs per encendre el material pirotècnic, metxes o similars. Enceneu sempre la metxa per l'extrem perquè us doni temps per retirar-vos. No llanceu coets a menys de 500 metres de zones boscoses ni en aglomeracions de persones. Als llocs on es facin revetlles, recolliu robes i tendals i tanqueu portes i finestres.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 11 de la nit. Notícies.
3: Bona nit, us parla Mar Vilamajor. Els veterinaris alerten del risc de cops de calor en gossos i gats. Aquests dies, a banda dels sorolls dels petards, també estem patint una intensa onada de calor. Per això, els veterinaris recorden la importància de prendre precaucions per protegir les mascotes de les altes temperatures. En aquest sentit, el veterinari lloretenc Marc Giral recomana actuar amb els animals de companyia de la mateixa manera que ho fem les persones.
4: Efectivament, i de fet, mesos abans, si tenim la sort, entre cometes, de tenir un cadell en aquesta època de l'any, on encara estem en el seu període de socialització, és el millor que podria passar, en el sentit de que si acostumem a l'animal a que els sorolls forts no són res dolent, tindríem molt de guanyat ja. A partir d'aquí, si volem intentar revertir una situació on l'animal ja hi té aquesta fòbia i ja té aquest patiment relacionat amb els sorolls forts, els petards en aquest cas, hem de treballar-ho molt abans, hem de treballar-ho amb mètodes de maneig, d'ajudes a pàgines web que ens aporten sorolls molt reals, a intentar variar aquesta percepció de l'animal, fer que l'animal vegi aquests sorolls com a algú bo, i clar, això no es fa només en una setmana, això té mesos de feina. I si volem intentar estalviar medicacions fortes, tot el que són complements vitamínics naturals s'haurien de donar entre 2, 3, inclús 4 setmanes abans de l'inici de la revetlla.
3: A més, també es recomana mantenir l'habitatge refrigerat o a una temperatura agradable quan les mascotes es queden soles a casa. Els cops de calor són una de les urgències veterinàries més habituals durant els mesos d'estiu i, segons explica Giral, poden arribar a ser mortals.
4: El tenir un cadell en aquesta època de l'any seria l'ideal, perquè d'aquesta manera fas que l'animal integri aquest so com a algo entre cometes habitual en la seva vida i, per tant, fas que no li tingui por. A partir d'aquí, llavors sí que passem a l'altre extrem, passem a intentar que no escoltin mai aquests sorolls i, per tant, el dia que l'escolten, encara que sigui de lluny, perquè cal recordar que els gossos escolten molt més enllà que nosaltres, els dies que escolten tempestes que estan a quilòmetres o petards que nosaltres no arribem a percebre i ells sí, comencen a tenir aquest problema, perquè com que no ho han escoltat mai, intentem que mai l'arribin a escoltar, quan l'escolten es desencadena el problema.
3: El veterinari recorda que la temperatura corporal habitual dels animals és de 38 graus centígrads, però en un cop de calor pot arribar fins als 43 graus. Quan se superen els 41 o 42 graus de temperatura interna, l'organisme deixa de funcionar correctament i la situació esdevé crítica. Per això insisteix en la necessitat d'extremar les precaucions durant aquests dies de calor intensa per garantir el benestar i la salut de les nostres mascotes.
2: Més info a novaradiolloret.cat. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: Entrena, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon dia, bona hora, de 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
1: Nova Ràdio Lloret. És mitjanit. Notícies.
2: Bona nit, us parla Mar Vilamajor. Arriba la quarta edició de la Calatronada. Aquest dissabte se celebra la quarta edició de la Calatronada, un espectacle de percussió que reunirà diverses colles d'arreu del territori. La convocatòria és a 6:45 de la tarda al carrer de Sant Pere. Des d'allà s'iniciarà un cercavila que arribarà fins a la plaça de la Vila, on cap a les 8 del vespre tindran lloc diverses actuacions. Enguany hi participaran quatre colles convidades, la colla de percussió de Saforcanera de Blanes, Diables Foix de Palafolls, Catoqui i Tamara d'Arenys de Munt i la banda del Rec de Salt. Totes elles actuaran juntament amb la colla anfitriona, els Calatrons. Guillem Minguella, president dels Calatrons, explica que un cop finalitzada la cercavila i arribats a la plaça de la Vila, cap a les 8 del vespre, les 5 formacions participants oferiran una actuació.
3: Sí, realment el que fem és un últim lluïment individual de cada colla, no? Les 5 que hi som a la trobada, doncs una rere l'altra fa una actuació estrella en estàtic a la plaça de la Vila, en un lloc doncs emblemàtic a davant del mar, i el que fem és doncs donar aquest espai al centre de la plaça perquè cadascú presenti la seva millor actuació i per acabar del tot i donar un tancament a l'acte, doncs fer un ritme conjunt de tots els instruments de totes les 5 colles, fer aquest últim tema.
2: Per a Minguella, el que fa especial aquesta proposta és que es tracta d'una celebració única a Lloret.
3: El que ho fa especial, doncs, en definitiva, és que no tenim res semblant per aquí al voltant. A banda del correfoc, poder, que també hi ha percussió i d'altres actes que es poden fer al poble on hi toquem nosaltres, però una trobada amb 5 colles que puguin veure la gent, pugui venir de públic i veure l'exhibició de totes, doncs no es veu per aquí sovint i creiem que ho volem potenciar i que és molt, molt i molt bonic de veure en el nostre poble.
2: En el món de la percussió hi ha molt bona sintonia entre les colles. Minguella explica que s'ajuden mútuament i es donen suport i assegura que els fa molta il·lusió poder reforçar amb aquesta jornada la germanor que ja existeix entre elles. La Calatronada, que s'ha consolidat com una de les cites destacades del calendari festiu local, és oberta a tothom i convida veïns i visitants a gaudir d'un vespre ple de ritme al centre de Lloret.
4: Més info a novaradiolloret.cat.

Onades de música. Onades de música. Onades de música. A nova Ràdio Lloret. A nova Ràdio Lloret.

Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. És la una de la matinada. Onades de música. A Nova Ràdio Lloret.

Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les dues de la matinada. Onades de música. Les cançons. Més